0: Viu els teus moments amb Luis Rodríguez.
1: Momentos con Luis Rodríguez.

0: Inverteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Com és el segment de la societat que reflecteix en la matinada de Momentos?
1: Bienvenido.
2: Muy buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Sí, buenas noches.
1: Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
0: No existeix un perfil diàfan. Momentos és escoltat per joves i adults que coincideixen en l'encroament de camins d'un dels mals del segle, la incomunicació.
3: Eres Luis, ¿verdad?
4: Luis Rodríguez.
0: Estàs escoltant Momentos, la radio que fas tu.

0: però és que no sé com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamat a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Uno de los jueces asegura que solamente en la primera semana de la crisis migratoria se tramitaron hasta 96 diligencias por fallecimiento y hubo hasta otras 15 urgentes por hechos ocurridos. Y ya a partir del 5 de agosto se recibieron más de 70 atestados con detenidos o citados ante los juzgados de Ceuta. El CGPJ dice que la prolongación de esta crisis migratoria requiere aplicar medidas de mayor duración y también de mayor estabilidad para los magistrados de la ciudad autónoma.
1: Y atención a este dato que te contamos hoy en COPE. Solo el 25% de los jóvenes de la generación Z utiliza algún tipo de antivirus o herramienta de seguridad en sus dispositivos móviles. Navegan, compran y viven totalmente expuestos al robo de datos personales, contraseñas o dinero. Ahí a lo loco. Ángela Ranz.
2: Casi 9 de cada 10 de los jóvenes españoles ha sufrido algún tipo de incidente relacionado con sus dispositivos electrónicos, información personal o cuentas online. Este es el caso de Patricia.
3: Me hackearon la cuenta de Instagram y empezaron a subir historias que había ganado bastante dinero por invertir. Esa misma foto se la mandaron a todos mis seguidores, les invitaban a invertir.
2: A pesar de que los jóvenes sientan una gran confianza dentro de Internet por su elevada conectividad, solo el 37% considera que posee un conocimiento real en materia de protección digital. Fabio Asolini es experto en ciberseguridad.
4: Tener un buen antivirus instalado en su teléfono es esencial. Y el papel, el trabajo del software es identificar esos amenazas y bloquearla.
2: Utilizar contraseñas fuertes y seguras, actualizar programas y sistemas o no usar una wifi pública sin una buena VPN son también algunas de las recomendaciones para proteger nuestros dispositivos frente a diversas amenazas online.
1: Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
5: Herrera en COPE.
6: La mañana.
7: COPE Cataluña y Andorra.
6: Estàs informat.
8: Ha costat dormir. Bé, costa dormir. No ha estat exclusiu d'aquesta nit, sinó de gairebé tot l'estiu. Barcelona, per exemple, acumula 54 dies de nits tòrrides. Però avui podem dir que seria l'últim dia dels 40. Sí, dels 40 graus a Lleida i a les Terres de l'Ebre. Ara en parlarem de serveis, d'una previsió meteorològica de molta calor, però que s'anuncien canvis de cara a les pròximes jornades, amb descens de temperatures i amb augment de les tempestes. Perquè en aquest mes d'agost encara continua la vaga dels treballadors del servei de terra de gran força a l'aeroport del Prat. Ja supera les dues setmanes en plena temporada alta i sí que hi ha afectacions, perquè segons dades del comitè de vaga s'acumulen ja gairebé 6.000 maletes que no han arribat al seu destí. I si ets una persona afectada que no arriba la teva maleta, doncs maleïda la gràcia que et fa. I a més s'acumula ja prop de 270 vols cancel·lats. Bon dia, sóc Sergi Tor i la portaveu de CGT de l'empresa Esther García lamenta que a hores d'ara la companyia encara no s'avingui a negociar unes condicions laborals que el sindicat considera que han de pujar per ser dignes i critica la pèrdua que hi ha hagut de drets en els últims anys per justificar la vaga.
9: Van tindre una reunió a mediació el dia 24 de juliol i amb aquesta reunió, que va durar més o menys una hora només, ja ens va dir que bueno, l'empresa no tenia res a negociar, es van aixecar i van marxar. I fins ara no volen negociar, no es posen en contacte amb nosaltres, no ens convoquen.
8: Doncs des del 24 de juliol que no hi ha hagut cap mena de contacte i la vaga continua. García explica que davant d'aquest escenari les companyies aèries el que estan optant és per cancel·lar o bé reagendar alguns vols amb l'objectiu de que l'impacte sobre els viatgers sigui mínim, però impacte n'hi ha. Per cert, un aeroport del Prat que bata rècords d'operacions no únicament aquest estiu, sinó cada mes d'aquest any. Anem a serveis. És fàcil dir-ho, no? Quina calor, quina calorada. Quant costa dormir? 54 nits tòrrides a Barcelona i avui que continuarà la calorada en màximes que fregaran els 40 graus a Lleida i a les Terres de l'Ebre. Però el titular és aquest. Avui és l'últim dia dels 40, perquè a partir ja de les pròxims dies guanyaran pes també la baixada de temperatures i les tempestes. Avui seran febles, com sempre, estaran localitzades al nord de Barcelona i a l'interior de Girona i demà més extensió d'aquesta nuvolositat. Temperatures actuals a les capitals catalanes amb aquest matí: Girona 23, Lleida 23, Tarragona 26, Barcelona 27. Pel que fa referència al Principat d'Andorra, hores d'ara 15 graus. En quant al trànsit, a fluïdesa matinal hores d'ara per la xarxa viària de Catalunya, ja comença la circulació intensa a les vies que es troben amb obres. Per exemple, durant aquest mes d'agost, el protagonisme també les retencions de la Ronda de Dalt, que està una carril tallada per sentit a causa d'obres que provoque retencions diàries i habituals. L'actualitat de la setmana a Catalunya ens porta a Lleida, el dispositiu policial que hi ha a tres barris de la capital lleidatana: Balàfia, Clot de les Granotes i Pardinyes, continuarà fins aquest cap de setmana per evitar més aldarulls després de la batalla campal amb la implicació de més de 100 persones aquest cap de setmana. El balanç hores d'ara, amb aquest dimecres al matí, és de 12 persones detingudes que van formar part de la batalla campal. Molts d'ells són menors d'edat. El balanç de ferits es manté amb 5 persones ferides. A més, recordem que al mateix carrer del lloc dels fets, sense tenir relació, el passat diumenge a la nit va haver-hi un incendi de 4 plantes, un edifici de 4 plantes, que ha de ser enderrocat. Veïns i veïnes expressen el seu dolor davant de l'actual situació.
5: La fachada está media caída. Entonces, claro, hasta que eso no se arregle no podemos entrar.
10: No queda nada y bueno, estamos mal. También hemos tenido una pérdida de una gatita, de mi niña. Estamos pasando muy mal porque, a ver, ¿ahora dónde nos vamos yo y mis dos niños solos?
11: Y no hemos recibido nada y mírala, pobre, la hemos dormido en el costal, está aterrorizada.
8: L'edifici ha de ser enderrocat i, per tant, una trentena de persones han de ser reallotjades, ara temporalment i després ja d'una forma més habitual amb nous edificis. I atenció amb aquesta dada mèdica. La supervivència de les dones després d'una aturada cardíaca sobtada és aproximadament la meitat que la dels homes. Així conclou un estudi liderat pel sistema d'emergències mèdiques. La recerca indica perfil clínic en aspectes com l'edat, els ritmes cardíacs desfibrilables o les causes que originen aquesta aturada cardíaca. Els dades apunten que la patologia de supervivència en les dones és d'un 4,2%, mentre que la dels homes és doble, un 9,9%. L'investigador principal és el doctor Josep Azaeli, amb declaracions a COPE Catalunya.
12: Aquesta mort sobtada es produeix més sovint al domicili, té menys probabilitat de presentar ritmes inicials desfibrilables i té més causes no cardíaques, com és el tromboembolisme pulmonar. Una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada té antecedents de malaltia psiquiàtrica i antecedents d'abús d'alcohol.
8: I anem ja tot seguit a l'actualitat esportiva. Quina és l'última hora de clubs i d'esportistes de Catalunya? Joan Batllori, bon dia.
13: Bon dia. El Barça disputa avui a les 8 al Camp Nou una nova edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al-Ahly egipci. La presència de Rodri a la presentació de l'equip serà un dels punts d'interès. El pilot d'or va signar ahir el contracte que el vincula al Barça fins al 2030. El Barça encara espera poder fitxar Julián Álvarez, però s'ha posat de data límit per desbloquejar la situació el proper divendres. Si no hi ha novetats, Deco activarà un pla alternatiu per reforçar la davantera. L'Espanyol presenta avui la seva darrera incorporació. El central eslové Beni Aderkusic arriba cedit amb opció de compra del Zenit. El Girona obre expedient a Sigankov després que l'ucraïnès es negués a entrar en la convocatòria per jugar contra el Leganés i revelés correus interns del club en el que se l'advertia que no podia fer declaracions sense consentiment del club. I el Mundial d'Hockey Herba, jugats ahir, Espanya 0, Austràlia 1 en categoria masculina, i en categoria femenina, Espanya 1, Bèlgica 1.
6: Herrera a COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
14: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
15: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
6: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
15: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
6: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
15: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
6: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
16: En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
17: ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada?
18: 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
17: Ya sabes que aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas.
16: Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
17: A las 4:30 ya estás dando vueltas, ¿no?
19: Me he reinventado y me he ido a trabajar a una fábrica de helados.
18: Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
16: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
18: Busca COPE y escríbenos.
16: Pase lo que pase este verano, te lo contamos aquí.
14: ¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías.
20: Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
16: De lunes a viernes desde las 6, sigue conectado a Herrera en COPE.
21: La pregunta es interesante, ¿eh?
14: Venga, va.
21: Bueno, interesante y yo creo que de respuesta sencilla.
16: Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
7: COPE Cataluña y Andorra.
22: Ceuta te necesita. Son muchos los ceutíes que atraviesan situaciones de necesidad e incertidumbre y que necesitan sentirse acompañados. Con tu ayuda, desde Cáritas Ceuta, queremos atender de manera inmediata a los más afectados por la situación que atraviesa nuestra población. Tu aportación puede convertirse en alimento, ayuda y esperanza para una familia de Ceuta. Colabora con nosotros a través de Bizum al 01453 o a través del Facebook de Cáritas de Ceuta.

0: posar-se les mans al cap. Tenim moltes coses, aquí, per posar-se les mans al cap, i aquesta és una d'elles. És que hi ha tanta feina a fer que jo, al final, no sé per on començaran. És que, miris per on miris, tenim fronts oberts d'aquells que afecten directament des de les infraestructures, parlant per la sanitat, parlant per l'educació, que ja veurem, quan comenci setembre i el curs de... el nou curs d'aquí a Catalunya, comencem ja amb les atxes de guerra desplegades, amb amenaça de vaga ja de professors. Bé, i si entrem en llei de dependència, us deixaré un titular. El titular és esgarrifós. És esgarrifós. Són dades de l'any passat, de l'any 2025, que ara les d'aquest any ara les actualitzarem, però l'any passat més de 5.000 persones van morir esperant durant el procés dels tràmits de la dependència. Més de 5.000 persones, a Catalunya, només a Catalunya. Això són dades abrumadores. Són dades per posar-se les pires. Són dades que alimenten conspiranoies, fins i tot. Són dades terrorífiques, terrorífiques. És un drama, és un drama. 1.500 d'aquestes persones ja tenien la dependència reconeguda i no arribaven les ajudes. És drama, però hi ha més dades. Pol Matalaques, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, benvingut, gràcies.
0: Bé, bàsicament, precisament avui el Pol acaba la seva beca amb nosaltres. Espero i desitjo que t'ho hagis passat molt bé.
1: Oh, i tant.
0: I l'acabes com vas començar? Vas començar el primer dia entrant a antena i l'acabes entrant a antenes per explicar unes quantes dades. M'hagués agradat que fos un tema bastant més agradable, però és un tema dramàtic. Què diuen les xifres, molt, Pol?
1: Doncs mira, les xifres el que ens diuen és que fins l'any 2024 gairebé 1 milió de persones havien sol·licitat la dependència, la... reconeixes en aquest estat, no? No poder-te dependre de tu mateix en coses de la vida quotidiana, que és la cosa més normal.
0: De fet, estem parlant d'una llei que va entrar en vigor l'any 2007.
1: És correcte. I això què vol dir? Que té problemes, perquè la societat l'any 2007 no és la que tenim ara. En absolut, ha canviat molt. Hi ha millores en sanitat, això vol dir que la gent envelleix més i, per tant, que s'han d'adaptar. Què passa? Que quan una llei de 2007 no l'adaptes, comencen els problemes. A partir d'aquí, estem parlant de que d'aquest milió gairebé de sol·licituds, un 88%, segons dades del Departament de Drets Socials de Generalitat de Catalunya, es van resoldre. 88%. Això vol dir que estem lluny del 100%, que seria l'ideal, no? Hauria de ser una cosa senzilla, una cosa ràpida, i que fins fa poc estem parlant que tardaves més d'un any en fer tots els tràmits.
0: Per percentatges, com ho tenim això? Xifres de percentatges d'homes, dones, el que hi ha?
1: Mira, 60% de persones són dones, 40% homes que s'acullen a aquesta dependència, i un 54% del total supera els 80 anys. Això què vol dir? Que, evidentment, si ets dependent a edat avançada, aguantar un any de tràmits és dur i difícil.
0: Ara mateix, Pol, quantes persones hi han esperant aquesta ajuda?
1: Estem parlant d'unes 130.000 persones segons les dades del passat mes de març. 130.000 persones.
0: No està gens malament, No està gens malament. Doncs mira, en parlem i entrarem més l'aigua clara i entrem més en matèria directament. Gràcies, Pol,
1: A vosaltres.
0: Gràcies per les dades, el resum, i espero i desitjo que hagis gaudit i que hagis après molt a les teves pràctiques aquí a Còpia amb nosaltres.
1: He après moltíssim i he gaudit moltíssim amb vosaltres.
0: Doncs en parlem sobre aquest tema i entrem més en profunditat per parlar amb el senyor Ramon Nicolau. El senyor Ramon Nicolau és vicepresident de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. Ramon, bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia. Gràcies.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, les xifres són colpidores, Ramon?
2: Sí, és esfereïdor. De fet, la nostra societat va envellint progressivament, però en canvi els serveis no s'adapten amb aquesta realitat que, per altra banda, és fàcil de preveure. És a dir, tots sabem que cada vegada som més les persones que anem guanyant anys i que, per tant, hem de donar serveis a mesura que anem envellint.
0: Clar, i a partir d'aquí, és que es pot fer alguna cosa? Perquè, clar... també tot això resuma un poco de impotència, no?, davant de tot això. Dius, és que què es pot fer si no és una decisió política clau i contundent i, com tu deies, una adaptació a la realitat social?
2: Exacte. La veritat és que les entitats del tercer sector són entitats sense afany de lucre que agrupem a persones i famílies en situació de vulnerabilitat i ens preocupa molt aquest fenomen de la longevitat i l'envelliment. Això no és dolent, el que la societat visquem més anys és fantàstic, és un senyal de salut, és un senyal de benestar i per tant ens hauríem d'adaptar fàcilment amb aquesta realitat, però per això fa falta que les administracions, en primer lloc, aprovin pressupostos, és a dir, és important la notícia, la mala notícia d'avui, de que de moment se suspengui la tramitació de pressupostos, i és important que aquests pressupostos contemplin l'atenció a la longevitat, l'atenció a les persones grans. Hi ha la cosa clàssica de la llei de dependència, que la tenim des de l'any 2007, i que fa uns tràmits feixucs i complicats per anar a lo clàssic que és a ser atès els últims anys, els últims temps de vida en una residència. Això té un tràmit feixuc perquè has d'anar als serveis socials, normalment has de demanar hora abans, has de portar una documentació de la persona gran conforme no pot fer activitats de la vida diària, esperar que et donguin hora i que puguis entregar-ho tot plegat, després que et valorin la dependència, i això de vegades costa uns mesos perquè fa falta un equip tècnic que vagi a casa teva i que vegi exactament què és el que no pots fer i en base amb això, al cap d'un temps, que per desgràcia de vegades són mesos, et fan un PIA, un programa individual d'atenció, que et diuen què és el que necessites. Tot això està molt bé si es pogués fer en 3 mesos, però quan es fa en 8 o 10 mesos passa això, que hi ha 5.000 persones que cada any moren pel camí mentre es fan aquesta tramitació. A veure, moririen igualment, però el que és greu és això, la sensació d'indefensió i de poca ajuda que rep la família, perquè només la família se'n fa càrrec fins al moment en què s'aprova el PIA, el Programa Individual d'Atenció, que és el que et diu tens dret a serveis d'ajuda a domicili, anar amb un centre de dia, anar amb una residència, i per desgràcia aquest PIA moltes vegades no et diu quines ajudes podries rebre per seguir vivint a casa teva i prevenir el que hagis d'anar amb una residència, perquè quan ho preguntes a les persones grans, la immensa majoria, més del 90%, diuen que volen envellir a casa, i en canvi el sistema està organitzat perquè no puguin seguir vivint a casa seva i hagin d'anar amb una residència, quan amb determinades ajudes tècniques, mecàniques, amb més serveis de personal a domicili, més possibilitats de seguir vivint a casa, ens estalviaríem el fenomen final, que és l'estar de vegades 2 anys en llista d'espera per entrar en una residència un cop tens el PIA favorable, perquè les places de residència són limitades i lògicament sempre seran limitades, se n'haurien de fer més, però seria bo que hi hagués l'opció d'envellir a casa, que és el que la majoria veu com a millor pel seu futur.
0: No, i a més que és una tendència, és a dir, la societat va cap aquí, bàsicament.
2: Exacte.
0: Llavors, la gran pregunta seria fins... Clar, tenim una llei de dependència que s'està aplicant d'aquesta forma feixuga, com m'estàs explicant, i sense pressupostos, ja en parlarem de com pot ser la qüestió, que tot apunta que empitjorarà. Però, clar, la tendència social és cap a una altra banda. Tant costa que les coses funcionin bé o donar un cop de timó cap a el que voldríem tots, envellir a casa mentre tot sigui possible?
2: Sí, a veure... Costa posar-hi recursos, posar-hi serveis i posar-hi també una mica d'imaginació i d'escolta a les entitats de persones grans. Les persones grans del nostre país estan organitzades amb entitats, que aquestes estan agrupades en federacions, aquestes estan dins la taula del tercer sector i tenim idees clares sobre el que s'ha de fer i necessitaríem ser més consultats per les administracions a l'hora de prendre mesures en aquest camp. Repeteixo, no diem que no hagin d'haver-hi residències i centres de dia, que n'han d'haver-hi probablement més, sinó que han d'haver-hi més serveis d'ajuda a domicili que tenen un efecte preventiu, que a més són més econòmics i que a més generen més ocupació. En una residència, una part important de la despesa és l'edifici, la neteja, l'alimentació i de més, i una altra part és del personal. Amb els serveis d'ajuda a domicili, el 90% de la despesa és personal. Per tant, generaríem ocupació i en un moment que encara tenim a la vora del 10% d'atur al nostre país, seria una forma també de lluitar contra aquest atur, no amb prestacions econòmiques, sinó donant llocs de treball, que és el que realment les persones necessiten.
0: A més, entenc, i pel que veig també va en funció de la zona, no? En funció de la zona, aquestes qüestions encara són pitjors, no és el mateix.
2: Sí.
0: Terres de l'Ebre, que Lleida, que Barcelona, que Girona.
2: Exacte, el tema és això, que els equips de valoració estan sectoritzats i bueno, està bé que estalviem desplaçaments a les persones usuàries, però els equips poden ser mòbils, és a dir, el que és absurd és que si en un territori hi ha una baixa d'un professional, aquell equip ja va a coix i treballa a menor ritme. No passaria res si hi haguessin equips mòbils, equips volants, que
0: sí,
2: anessin a tapar forats als llocs on la llista d'espera és més llarga. Per nosaltres l'objectiu hauria de ser això, que tot el tràmit costés 3 mesos, entenem que s'ha de valorar, que s'ha de conèixer la persona, que s'ha de veure el seu entorn, que s'ha de veure les seves capacitats o incapacitats per activitats de la vida diària, però això es pot fer en 3 mesos i no necessita aquests tràmits que de vegades són 8-10 mesos o en segons quina zona pot ser un any si tens la mala pata d'enganxar algunes baixes de personal que costen molt que les administracions les cobreixin.
0: Doncs senyor Ramon Nicolau, vicepresident de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, escolta'm, gràcies per fer amb nosaltres aquesta fotografia de la situació, molt amable.
2: Moltes gràcies a vosaltres per precisament donar veu amb aquesta necessitat que tenen moltes persones al nostre país i que ojalà ens hi puguem trobar tots en el futur. És a dir, l'envellir, el ser longeus és una mostra de salut de la societat i l'ideal és arribar-hi.
0: I tant, i tant, i amb millors condicions possibles, però de fet, cap aquí van les coses. És un replantejament de residències, és un replantejament clar que s'ha de fer de cara al futur d'aquestes situacions. Perquè és així, perquè és una realitat social. Però passa com sempre, i el que passa és que moltes vegades tot és molt lent. I el problema és que ens estem davant d'una situació i d'un fenomen global de dia a dia. Tot canvia molt ràpid. Tot va molt ràpid, però hi ha coses que, per exemple, lleis, maneres, formes, les adaptacions, van com sempre, lentes. No van al ritme de la societat. Abans ja anaven lentes, però no tant. I ara tot canvia tan ràpid, l'evolució és tan ràpida que és que no dona temps. És a dir, s'ha d'adequar la maquinària de l'administració a totes aquestes situacions, però d'una manera bastant més àgil i efectiva. I això ja ho deixarem a la gent que entengui, si és que hi ha algú que entengui. Va, que de seguida parlarem de més coses del mercat de lloguer. Però abans de parlar del mercat de lloguer, vull recordar les xifres per deixar-ho clar, eh? Les xifres és de Llei de Dependència, que va entrar en vigor el 2007, és gairebé, fins l'any 2024, gairebé 1 milió de persones l'havien sol·licitat. D'aquestes, 60% dones, 40% dones. Més del 54% de les persones són sol·licitants superar els 80 anys i estem parlant de que ara mateix, fins al passat mes de març, hi havia 130.000 persones esperant una ajuda. Bé, de seguida parlarem d'una altra història, una altra història que també depèn de moltes coses. I parlava del mercat de lloguer, de l'atencionament del mercat de lloguer. És una qüestió que ara van sortir moltes notícies, moltes, no, tal Camp de Bànol surt, entra la tal població, surt del mercat de lloguer, tal població entra al mercat de lloguer per intentar, perquè entrar dins de la zona tensionada del mercat de lloguer significa posar límits al lloguer. Però això és bo o és dolent? On està l'arrel de la situació? S'estan aplicant bé aquestes mesures? Va, que de seguida en parlarem de tot això i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: COPE Catalunya i Andorra.
6: Fernando Alonso. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
7: Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
8: Hola, Joan, molt bona tarda.
7: Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
9: Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
5: Un equip guanyador.
10: Cope Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
11: Hay muchas formas de contar la actualidad. Esta es la nuestra.
12: Detrás de cada cartel de cerrado se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia.
11: Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Si pasa, lo contamos.
13: Siempre pasan cosas y la recopilación de todo lo que le venimos contando.
14: Pues efectivamente, Carlos, fíjate que...
11: Este verano no te lo pierdas. Conéctate a Herrera en COPE de lunes a viernes desde las 6.
15: Bueno, ha pasado algo muy bonito en este programa.
11: Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos. Con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
5: Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
16: ¡Esto es la madre de los golazos!
5: El número uno del deporte.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.

0: en tus manos.
1: Com hablar? Sí, sí, anem a parlar. Anem a parlar perquè és un tema que ara mateix només podem queixar-nos i xerrar aquí als mitjans i parlar perquè sempre ens trobem amb la mateixa paret que no s'acaba d'entendre exactament per què passa això. És a dir, quan tu apliques polítiques, quan ets l'administració i apliques unes polítiques, suposo i entenc, i vull creure'm que amb tota la bona intenció, però que no funcionen, per què no es retiren? Per què no es canvia? Aquí és on entra el joc polític. El joc polític de dir, jo no m'equivoco mai, que sóc l'administració. I ande o no ande, el burro palante. És a dir, tirem. Això s'està passant amb l'habitatge. L'habitatge és l'accés a l'habitatge és un caos, és un drama. Per molt que es diguin, estem davant d'un problema de primera magnitud. I és una bola que de mica en mica s'han anat fent gran i és una patata calenta que es van passant diferents administracions de diferents colors polítics. I ja no és una qüestió de color polític, és una qüestió que tenim un problema. Un problema calculat de forma dolenta. Mireu, primer parlarem de la desprotecció dels diferents propietaris. Quan hi ha una desprotecció, hi ha una por, doncs els propietaris el que fan, molts d'ells, o retiren el seu habitatge del mercat o pugen preus. Això va en funció d'oferta i demanda. És qüestió, és això exactament, oferta i demanda. És una realitat, pots estar més o menys d'acord, però és així. I de protecció legal. Després, Catalunya ha augmentat la seva població en 4 milions de persones en pocs anys. Hem passat de 6 a 10 milions pràcticament en molt poc temps. El mercat de l'habitatge no arribava. És que no pot absorbir una cosa així. No pot. Si ja teníem problemes abans, si ja es veia venir, amb aquest augment de població, de nouvinguts que necessiten un lloguer, que necessiten un pis, que necessiten un habitatge, i no existeixen, com ho fas? Doncs desemboca tot això plegat en una crisi tremenda que tenim a sobre. Això han d'afegir moltes altres coses, Moltes altres coses. Sobretot, si hi ha una solució. Suposo que sí. Si és aplicable, no ho sé. Jo pensava, i parlo una mica des d'un pensament populista, això és opinió, Des d'un pensament populista. Quan parlem d'impostos aplicats a la construcció, si rebaixessin aquests impostos, incentivaria la construcció d'habitatges en qüestió de sòl? Hi hagi més o hi hagi menys? És una qüestió d'oferta i demanda. Al final, tots aquests rius acabarien en aquest mar. Qüestió d'oferta i demanda. En parlem d'això i entrem a parlar de l'habitatge i del tensionament amb el senyor Antoni Contijoc, que és vicepresident de l'Associació de Propietaris de Catalunya, i parlem d'aquestes mesures del preu de lloguer, sobretot per pobles tensionats, si són efectives o no. Antoni, bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia. Gràcies. Bon dia.
1: Com podem valorar totes aquestes mesures del tensionament, Antoni?
2: Tot això són ocurrències i les mesures que es tenen que fer o que es tenen que emprendre són d'un altre gaire. És a dir, aquí hi ha un cert populisme per part de l'administració. Es pensa que intervinguent al mercat amb idees populistes i, diguem-ho ja clarament, amb idees marxistes, totalment obsoletes, doncs l'únic que veiem és que, en definitiva, el mercat encara es tensiona més i el que fa és produir una retracció de l'oferta. El propietari espantat per tot el que està passant, doncs, o el petit propietari, que en definitiva aquí no es tracta ja de parlar de fons voltors, que jo amb 40 anys de treballar com a abogat i missa de finques no n'hi he conegut mai cap, suposo que sí, que n'hi ha, però evidentment aquí parlem de que el 90%, 95% de la gent que té una segona residència per llogar és la persona que al llarg de la seva vida ha intentat estudiar i intentar tenir un piset o dos o tres, els que siguin, per complementar la seva pensió. A partir d'aquí, les idees intervencionistes del mercat, ja sé que s'empillarà de tot, m'és igual, però vull dir, l'únic que comporten és problemes i aquestes històries. A part, aquí també hi ha un tema que no podem oblidar, és dir, Espanya o Catalunya ha patit una avalanxa d'immigració que els governs o l'administració no ha tingut en absolut cap pla habitacional. Clar. És a dir, de repent han vingut 10 milions de persones a Espanya que s'han tingut que aixoplegar i, evidentment, han col·lapsat i han ocupat les vivendes amb tot, en fi, amb els seus contractes, llogant, etc, etc, i el que ha passat és que l'oferta ha desaparegut. Clar. I com que no hi ha oferta, doncs i la demanda està allà...
1: Pugen els preus. És una qüestió d'oferta i demanda, bàsicament, no?
2: És tan vell com anar a peu, ni més ni menys. Llavors, les ocurrències, els invents, tal com ens trobem avui en dia els propietaris o els administradors o els abogats, estem emborrellats en un mar de normes, contranormes, derogacions de normes, i jo et poso un exemple. Si els abogats i els administradors de finques ja no comprem còdics, és impossible. Sort que tenim repertoris jurídics, que tots sabem les marques, etcètera, aquí no les direm, evidentment, però que informàticament doncs ens posen i ens porten al dia la normativa. Però penseu que estem en un cau d'una verdadera, un verdader cau jurídic, normatiu, no sabem ni on estem. Clar. Gràcies als poders, gràcies als governs, més igual, clar, tant sigui el de Madrid com el de Barcelona.
1: El que fan els propietaris davant de tot això, segurament també davant d'una manca de protecció jurídica davant d'ocupacions, etc, que aquí entrarien molts factors, suposo que retirar el pis per por, perquè clar, el poden treure, i llavors l'agreujament encara és pitjor, no?
2: Efectivament. Espantes el petit propietari, l'espantes, aquest senyor o aquesta senyora treu del mercat la seva vivenda i esperar temps millors, i el que fa encara és agreujar el problema. El tema de la vivenda és un tema que no hi ha una vareta màgica. És un conjunt de circumstàncies i de normes i de solucions que la poden fer. Veiem, jo em pregunto, el govern de Madrid, aquells 800.000 pisos que va prometre, no sé si era Zapatero o l'Aznar, a mi em dona el mateix que és un o quin és l'altre, els han construït? La resposta és no. El senyor Illa ha construït alguna cosa? La resposta és no. La senyora Colau ha construït alguna cosa? No. És a dir, el riure...
1: La senyora Colau va posar allò del pis social 30%. Del 30%, no?
2: I què passa? No hi ha ni una sola grua a Barcelona. Tu vas a València, tu vas a Madrid, i allò és un mar de grues construint-se edificis. Però realment a Barcelona el tema o la mesura Colau ha sigut un fracàs absolut. Però, esclar, és que ens governen gent que no estan preparats. La senyora Colau no és ni abogada. I llavors, a partir d'aquí, si ens governen gent que no estan preparades, doncs a qualsevol persona, doncs, i se li, avui en dia es lleva, se li ocorreix una idea, aquesta idea de la senyora Colau del 30%, doncs aquí tenen el resultat. Però no hi ha manera, no volen canviar-ho. És a dir, a pesar de que es donen compte l'Ajuntament de Barcelona, el Parlament, de que ha sigut un fracàs, no hi ha manera. No,
1: clar, aquí vull parar jo, Antoni, perquè tu i jo veiem el problema, tu més, perquè estàs més ficat en el tema, jo des de fora ho veig també, puc arribar a les mateixes conclusions que tu des de fora, sense estar dins del mercat. Ostres, llavors penso que les administracions aquest problema l'han de veure i han de veure que aquestes polítiques no estan funcionant. Per què no canvien?
2: Bueno, jo crec que ells són els primers responsables. És que jo penso que hauria d'haver-hi inclús una responsabilitat personal del polític que promet una cosa i que no la fa. És a dir, veiem, el fet de que Barcelona no s'estigui construint cap edifici, això al senyor Colau li surt gratis? Perdoni, o a la senyora Colau o al seu partit, m'és igual, no vull tampoc personalitzar. Vull dir, com és possible que li surti de balde i que no es faci cap vivenda? És que la joventut té que anar a viure, es té que independitzar dels pares, la joventut té que anar a buscar un piset per començar la seva vida amb la seva parella o no, o senzillament perquè té 23 anys o 25, ja cobra un sou i es vol independitzar dels pares. Aquests senyors polítics de l'administració, em dona el mateix que siguin d'un cantó o que siguin d'un altre, el que han fet ha sigut trencar aquest somni. Perquè han fet tot el contrari. O sigui que realment el que passa és que això hauria de tenir un cost personal i un cost sobretot a les urnes, és a dir, enviar-la a la papelera de la història, a la senyora Colau, perquè realment ha frustrat aquesta vida i aquesta independència.
1: Carai, la situació està lluny de millorar-se, suposo, no? Amb aquesta pregunta.
2: Home, la situació està francament malament, és a dir, perquè tot arreu, tot el país, no solament a Barcelona, sinó que veiem que a Madrid i també passa el mateix, és a dir, a Madrid també tenim la senyora Ayuso, però la senyora Ayuso també té el mateix problema que la joventut no té vivenda. Vull dir, la gent va boja buscant pisos, és a dir, l'exemple és a la nostra població. És a dir, tu poses un anunci, i no és broma, un anunci a l'Idealista, una plataforma d'aquestes per llogar una vivenda, i tens 30.000 persones, però no és broma, són 30.000 persones que estan buscant o que t'estan demanant per aquella vivenda. És impossible. Pensem una cosa, la llei d'arrendament és una llei de caràcter estatal, la LAU, que l'han modificat ja no sé quantes vegades, evidentment és una normativa estatal que també, repeteixo, no ha portat cap solució, perquè en definitiva, com que hi ha aquesta manca de solucions, d'idees, en definitiva d'intentar resoldre el principal problema, que és la construcció. Si hi hagués vivenda social, la pregunta és dir, què fa el govern de Madrid amb els nostres impostos? Perquè, lògicament, els nostres impostos tindrien que fer vivenda social a tot arreu, a Toledo, a Madrid, a on sigui. On sigui. Doncs, i no ho fan. On dediquen aquests calés? Per què els dediquen? Vull dir, per què no els dediquen a la vivenda? És que aquí el que han fet ha sigut doncs, el populisme de criminalitzar el petit propietari. Resulta que el petit propietari ara és la bèstia negra de la societat espanyola. Tot el dia ho veiem a la televisió, que tot el dia estan atacant el petit propietari com si sigués, no sé, una espècie de batre, i quan en definitiva és el... Senyors, és que és el mercat. És el mercat.
1: Doncs senyor Antoni Contijoc, vicepresident de l'Associació de Propietaris de Catalunya, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres sobre aquestes mesures i sobre la situació del mercat de lloguer i venda.
2: Doncs mira, molt bona nit a vosaltres, perquè a més també diré un petit incís.
1: Endavant.
2: És a dir, sí, l'Associació de Propietaris, els propietaris, ja siguin a través del Col·legi d'Administradors de Finques, ja siguin a través de la Mútua, ja siguin a través de diverses associacions importants que hi ha a Barcelona, ja no som ni consultats, perquè som molestos. És a dir, quan se'ls ocorreix alguna ocurrència d'alguna normativa, tant a l'Ajuntament o al Parlament de Catalunya, nosaltres ja no contem per res. És a dir, l'únic que compta aquí és el sindicat de llogaters, que no sabem ni el que és ni el que són, que són uns centres que són subvencionats per una sèrie de... En fi, ja no vull ni entrar. Però sí que des d'aquí denuncio que justament les persones que hi entenem, tant els abogats com els administradors de finques, hem sigut donats de banda. No existim. Solament existeixen el sindicat de llogaters.
1: Doncs moltes gràcies per l'incís. La situació és duríssima. És realment de present i de futur. Brutal. Si parlem de localitats on, per exemple, poso preus, a Sitges, per posar, localitats costeres, Sitges, supera els 5.300 euros per metre quadrat. Possiblement és un dels municipis més cars de Catalunya per la pressió turística, per exemple, o la compra internacional. És que aquí entrarien molts factors en aquest cas, Begur, Palamós, també tenen una forta tensió, Castelló d'Empúries, Calonja, Sant Cugat del Vallès... Preus mitjans de compra superiors als 590.000 euros, que supera habitualment els valors de Barcelona. Parlant de... Sant Cugat és una població que té, sobre el paper, una alta renda, no?, familiar. Esplugues. Està situat entre els municipis més costosos de l'Estat per comprar o per llogar per metre quadrat. Esplugues de Llobregat. En fi, i d'altres, Bé, que de seguida parlarem de compra-venda d'or, perquè el preu d'or aquest mes d'agost s'ha revaloritzat un 10%. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
0: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
3: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
4: Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
5: ¿Qué? La batería de mi coche eléctrico falla y no lo cubres. Pues ¿sabes qué? Yo... me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: ¿Qué? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Estas sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
8: Tiempo de juego.
9: El número 1 de l'esport.
10: El Barça vol la tercera lliga consecutiva i comença el seu camí al Camp de l'Elx. Ho continuem explicant al programa líder de la ràdio esportiva.
11: Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
12: Tiempo de juego.
10: Aquest diumenge, des del Martínez Valero, Elx Barça.
13: Manolo Oliveros, Elena Condis.
14: Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
15: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
16: i el millor equip de la ràdio esportiva.
12: Herrera a COPE.
16: COPE Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat.
1: Doncs anem a parlar d'or i plata, com ja ho fem habitualment amb tu, Oro Vale Más. I hoy con una noticia de portada, titular interesantísimo, el oro, atenció, això, eh? El oro se ha disparado un 10% en agosto. Clar, amb això, què passa i què podem fer? Doncs parlem amb l'Isaac Sánchez, de Tu Oro Vale Más Barcelona. Isaac, buenos días, bienvenido.
17: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Bueno, vamos por faena porque el oro se ha disparado un 10% en lo que va de mes. Para que nos hagamos una idea, ¿esto es mucho? ¿Qué ha pasado exactamente?
17: Pues sí, esto es muchísimo. Estamos hablando de un 10%. Recordemos que el oro al final es un activo que se mueve despacio. Y un 10% en un mes, vamos, es su mejor racha en muchísimos meses. Para ponerlo un poco en contexto, venía de una corrección desde máximos históricos, que lo tocó en enero, ¿vale? Rozó los $5,600 la onza, más o menos. Y en cuestión de días ha recuperado con fuerza hasta la zona de los 4.400, que es la que nos situamos hoy mientras hacemos la entrevista. Y no solo es el oro, ojo, porque la plata también ha tocado máximos de varias semanas, y cuando los metales preciosos se mueven así, todos a la vez, además, es que algo está pasando en el mundo, y efectivamente están pasando tres cosas a la vez.
1: A ver, ¿y qué cosas están pasando a la vez? A ver, no sé, supongo Oriente Medio, Estrecho de Hormuz, por aquí irían las cosas.
17: Sí, efectivamente. Por ejemplo, el Estrecho de Hormuz, por ahí pasa una quinta parte del petróleo y del gas de todo el mundo, ¿vale? Es una puerta de energía a nivel mundial. Y ahora mismo esa puerta pues está en disputa, ¿vale? La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue sin resolverse al 100%. Entonces los acuerdos que habían ya han caducado, y al no renovarse, pues el petróleo ya ha superado los $90 el barril, que por cierto, ayer tuve que echar gasolina y parece que estaba comprando oro en vez de gasolina, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
17: Entonces, cuando la energía se encarece y hay riesgos de conflicto, pues al final pasan dos cosas. Uno, que la inflación amenaza con volver, y al final otra, que los inversores del mundo entero buscan refugio. Al final, si tú y yo invertimos en empresas y esas empresas lo tienen más difícil para salir adelante, pues lo más normal es que sean menos rentables. ¿Y cómo es menos rentables? ¿Qué es lo que hacen los inversores? Pues sacan el dinero que tenían depositado en esas empresas y buscan un valor refugio como es el oro, ¿no? Entonces, bueno, esto sigue siendo así, y cuando hay incertidumbre la gente recurre al oro.
1: Ajá. ¿Cuál es la segunda causa?
17: Pues la segunda causa viene también de Estados Unidos, concretamente de la Reserva Federal y del dólar, algo que también hemos comentado mucho en nuestras entrevistas. Esta es la parte más técnica, pero lo vamos a hacer muy fácil para que todos los oyentes lo puedan entender, ¿vale? Los datos de la economía americana han salido más flojos de los que estaban previstos, ¿no? El empleo, que se esperaba que creciera, pues directamente cayó, y además lo hizo muy por debajo de lo previsto. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, pues que los mercados descuentan que la Reserva Federal no va a poder endurecer los tipos de interés como se temía. Pues esto es un poco lo que está pasando de una forma sencilla para que todos lo podamos entender.
1: Pues entonces ya los que pueden estar escuchando ahora mismo y estén pensando hace tiempo en comprar primer oro, mirar y tal, y escucha todo esto, ¿qué hace? ¿Está llegando tarde otra vez o no?
17: Nada, lo primero que siempre decimos es calma, ¿no? Que el oro no es para perseguir los titulares, ¿vale? Sino que es para construir patrimonio a largo plazo. Y a largo plazo los motores que impulsan el oro siguen intactos, por todo lo que hemos estado explicando hasta ahora, ¿no? Lo segundo es aprender la lección de este mes, que es que los que compraron durante la corrección, cuando parecía que todo el oro estaba caído, son los que ahora acumulan ese 10%, ¿no? Me preguntabas hace unos días, oye, pero es buen momento ahora que está muy caro. Pues fíjate, pensábamos que estaba caro, ¿no? Y ahora otro 10% arriba. Entonces, al final la oportunidad no se anuncia. Digamos que hay que tener el plan hecho de antes. Y yo llevo muchos años en esto, y al final lo que cuenta es comprar, empezar pequeñito, ¿vale? Empezar, y cuando te quieres dar cuenta ya vas acumulando una gran cantidad y con ella los beneficios que está dejando el oro, ¿no? Es por eso que en nuestras tiendas, en Tu Oro Vale Más, aparte siempre tenemos tamaños muy accesibles para dar el primer paso. Es decir, que la gente muchas veces piensa que invertir en oro es solamente para ricos, grandes fortunas, inversores, que va, si es que al final un lingote lo compras con 300, 400 euros. Entonces, bueno, todo ese tipo de asesoramiento es lo que hacemos en nuestras tiendas.
1: Claro, y ya que estamos, para el que quiera hacer los deberes ya desde casa esta misma noche o esta misma tarde, cuando quiera, tenéis esa herramienta en la web, en tuorovalemas.com, interesante, recuérdala, por favor.
17: Es una herramienta muy interesante y que se llama el recomendador de lingotes. Lo pueden encontrar, como bien dices, en la página de tuorovalemas.com, dentro del apartado de comprar. ¿Y qué es esto? Bueno, pues básicamente, en 5 minutos vas a ser capaz de tener un plan profesional a medida, porque vas a ir respondiendo unas preguntas en base a tu perfil, si eres más conservador, más dinámico, te pregunta, oye, ¿para qué quieres comprar el oro? ¿Quieres protegerte contra la inflación? ¿Quieres dejar una herencia? ¿Quieres complementar la futura pensión? Y bueno, todo esto en menos de 5 minutos, como digo, vas a tener un plan personalizado y a medida, con las piezas que te encajen y sobre todo también el porqué de cada pieza, ¿no? Exactamente el análisis que haría un asesor experto, pero desde casa, como bien dices. Y para quien no, que sepa que también tenemos unas tiendas fantásticas y con por ejemplo, en Barcelona tenemos a Biel, a Leticia y a Julián, que son unos auténticos profesionales que estarán, vamos, súper encantados de resolveros todas las dudas que tengáis para que cuando hagáis la inversión sepáis que lo que estáis haciendo es lo correcto.
1: Pues ya lo sabéis, ahí encontraréis esa herramienta en tuorovalemas.com, tuorovalemas.com, ese recomendador de lingote. Bueno, pues la semana que viene más. Un placer como siempre. Isaac, un abrazo muy grande.
17: El placer siempre es mío. Que vaya muy bien. Gracias.
1: Gracias a ti por atendernos. Bé, estem a punt d'arribar a la una. Tanquem Herrera, obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra i obrirem per parlar de la seguretat de les presons catalanes. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Tornem de seguida.
18: La una a les 12 en Canàries.
19: Última hora en mediodía Cope.
20: Pilar García de la Granja.
19: Estar informado.
18: Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía Cope en este miércoles ya 19 de agosto, en el que, mira, ahora que la tierra se ha calmado un poquito en Granada, podemos parar a pensar. Y otra vez la naturaleza nos ha puesto en nuestro sitio, ¿no? Nos ha vuelto a recordar que por muchos pasos que demos hay cosas que todavía se nos escapan, que ni con la mejor inteligencia artificial del mundo podemos controlar. Un poco como nos pasó con el eclipse, en ese caso por la fascinación que generó en positivo, y también en los terremotos de Granada, ¿no? La sensación en este caso es más bien de mucha intranquilidad e incluso de temor por si se vuelve a repetir, cosa que los geólogos no descartan. Ha resumido muy bien el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, en Herrera en COPE. Hay que lanzar un mensaje de serenidad, sí, pero es inevitable sentir también miedo.
21: El miedo es libre, ciertamente. Como ser humano tiene profundamente marcado el instinto de supervivencia, lógicamente el miedo está ahí. Eso no lo podemos evitar. Es que gracias a Dios hasta ahora nos estamos librando, no del miedo, porque eso lo tenemos en el cuerpo, pero sí de daños personales de consideración.
18: Pues efectivamente, ¿no? Esos trabajos de evaluación de edificios que en algunos casos acumulan daños ya del sábado, ¿no? Que ya se vivió otro terremoto de mucha intensidad, pues esos trabajos están en marcha. Mientras se intenta también volver un poco a la normalidad, los centros sanitarios han vuelto a abrir, así como muchos edificios y monumentos, empezando por la Alhambra, donde solo permanece cerrada la Alcazaba. Las imágenes de ayer de esa joya nazarí temblando ponen los pelos de punta, como también la de coches destruidos, gente gritando en la calle, edificios dañados. En fin, esa vuelta a la normalidad poco a poco a Granada, donde nos pasamos enseguida. Mira, lo de la vuelta a la normalidad es una palabra que usamos últimamente demasiado, ¿no? Me estoy refiriendo a Ceuta, con esa novedad que esta mañana te estamos contando en COPE. El gobierno está trabajando ya en el traslado urgente de 500.000 de niñas a la península. Niñas que llegaron a Ceuta en la entrada del pasado 30 de julio. Sabes que la situación de las menores es especialmente delicada, seguramente el colectivo que más está sufriendo, el más vulnerable. De hecho, la policía tiene constancia ya de 15 denuncias por agresión sexual, cuando lo habitual, nos contaban, es registrar allí una o como mucho dos al mes. De esas 15 agresiones sexuales, en 3 de los casos las víctimas eran mayores de edad. En el resto, las víctimas son niñas de entre 10 y 15 años. Terrible lo que contaba esta mañana Ana Alarcón, que es portavoz del Sindicato Unificado de Policía en Herrera en COPE.
2: Las niñas se pegan a la policía, intentan dormir cerca de los furgones de la policía, pues porque tienen miedo e intentan pues estar más protegidas, ¿no?
18: Partiendo de la base de esa situación no tan complicada en la que están las niñas y las adolescentes, hay que decir que el traslado de esas 500 menores, como te digo, se está organizando de manera urgente, por lo que no se espera a la reunión que gobierno y comunidades van a mantener la próxima semana para hablar del reparto de los críos que siguen en Ceuta. El Partido Popular ya ha empezado a decir que hay que hablarlo antes de hacer ese traslado. La reunión se prevé muy tensa, precisamente por eso las comunidades gobernadas por el Partido Popular marcan distancia por la falta de información, porque ni siquiera saben la cifra exacta de menores que siguen en la ciudad. La última oficial es de 2.168, pero estos son los registrados. Hay más menores que siguen solos ahí en Ceuta. El PP, que tiene además su propio jaleo en aquellas comunidades donde gobierna con Vox, insiste en que los menores también tienen que volver a Marruecos, que son niños que tienen que estar con sus familias. Y hay que decir que a las presiones del Partido Popular el gobierno suma las del gobierno de Ceuta, las de los policías y también las de Bruselas.
20: Seguimos insistiendo en que se espera que todos aquellos que permanecen ilegalmente en Ceuta sean repatriados. La comisión continuará siguiendo de cerca la situación. Seguimos dispuestos a brindar más apoyo de la Unión Europea para ayudar a abordar la situación, como hemos ofrecido desde el primer día.
18: Bruselas, por cierto, sigue esperando una solicitud formal de ayuda por parte de España, porque sin solicitud formal no se activan los mecanismos, como pasó durante la avalancha, que se ofreció activar Frontex, pero desde aquí nadie lo pilló. Ahora la ministra Elma Saiz dice que ha pedido financiación europea. La comisión dice que hay contactos, sí, pero que son informales, que nada más. Así que la pregunta otra vez es inevitable. ¿Por qué tanta opacidad con esto, con todo aquello que tiene que ver con Marruecos?
19: Escuchas Mediodía COPE.
18: Más noticias que te cuento con Eva Revenga. Eva, buenas tardes.
22: Buenas tardes, Ángela.
18: Reprobación.
22: El Partido Popular ha anunciado que va a registrar en el Senado 5 solicitudes de reprobación de ministros para el primer pleno de septiembre. Robles, Marlaska, Álvarez Redondo y Mónica García. Los motivos son la gestión de la crisis de Ceuta y el desplante del gobierno a la Cámara Alta para dar explicaciones.
18: Caso Cloacas.
22: La UCO ya ha realizado el nuevo clonado del teléfono del ex jefe del gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano. El juez de la Audiencia Nacional ha ordenado repetirlo después de las objeciones planteadas por su defensa. Serrano fue imputado por su presunta implicación en los intentos de boicotear causas judiciales y en la trama SEPI de las supuestas mordidas en contratos públicos.
18: Incendio.
22: En Cáceres, el incendio de las Urdes empeora y ha arrasado 2.300 hectáreas. 700 personas siguen evacuadas y no se descartan más desalojos. Quienes comienzan a volver a sus casas son los vecinos de 7 localidades del incendio de Huesca, que avanza hacia la estabilización.
18: Y Virgen del Rocío.
22: Como es tradición, cada 7 años la Blanca Paloma va a ser trasladada entre hoy y mañana desde su santuario hasta el monte. Allí permanecerá los próximos 9 meses.
18: Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
23: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
18: Hoy se reanuda, ¿no?, la primera jornada de Liga.
23: Sí, en este deslavazado y atípico estreno del campeonato, tras disputarse los 5 primeros partidos entre el sábado y el lunes y la ausencia de encuentros ayer martes, hoy se retoma esta primera jornada con el debut del Atlético de Madrid y el Málaga en el Metropolitano. Simeone no tendrá delanteros puros a disposición ante la baja de Sorloth por lesión y la ausencia de Julián, al que el Cholo no ve apto para entrar en competición. El Málaga, por su parte, regresa a la máxima categoría tras 9 años de ausencia. Por cierto, que en el Atlético de Madrid es oficial la salida del defensa Ruggeri, destino al Aston Villa. Por su parte, el Barcelona disputa esta tarde a las 8 el trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly. La duda es si Rodri, presentado ayer, tendrá ya minutos con la camiseta azulgrana. Barcelona, Víctor Navarro.
24: Y manda Hansi Flick, es quien decide. Dijo ayer Rodri en la presentación que estaba listo para jugar, que su operación de espalda es una anécdota, y hoy ha entrenado por primera vez con sus compañeros del Barça, aunque la realidad es que le faltan entrenamientos. El viernes se incorporó en Manchester con el City después de sus vacaciones mundialistas, pero apenas ha podido ejercitarse, ya que el lunes llegó a Barcelona y ayer tuvo un día intenso de revisión médica, firma de contrato y presentación. Será Flick quien decida cuándo debuta Rodrigo, aunque hoy seguro estará en el Gamper para al menos saludar a su nueva afición en el Camp Nou.
23: Gracias, Víctor. Y en baloncesto informa Pilar Casas de que Santi Aldama será baja con la selección española en los partidos ante Portugal y Grecia de la ventana del 28 al 31 de agosto. Recuerden, ambos clasificatorios para el Mundial de 2027.
18: Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE.
19: Migdia.
25: COPE.
0: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
1: Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, a les vies de so al Mar Pairès. Benvinguts, ben trobats. I ara us explico una història, imagineu, ens posem directament a una presó catalana, d'acord? Una visita a un pres. La treballadora, la funcionària de presons, demana a la visitant que esperi per agafar un ascensor. Aquesta s'enfada, s'abalança sobre la funcionària, la colpeja, l'esgarrapa a la cara i el pit, li arranca flocs dels cabells i la mossega l'avantbraç i el rostre. Bé, aquests són fets que va passar al centre penitenciari de Brians 2 aquest passat diumenge, i és un fet que ha denunciat tot el sistema de presons i el sindicat SICAP-FEPOL. Bé, això posa un cop més de manifest la situació de les presons catalanes, de les que hem parlat moltes vegades. Hem parlat moltes vegades perquè moltes d'aquestes situacions han estat molt greus, com la mort d'una funcionària, d'una cuinera, a Mas d'Enric fa un temps, no? Entre això i la darrera, doncs estem parlant de presos que accedeixen a l'intranet de la Generalitat, parlaven l'altre dia, accedint a dades sensibles des de la seva pròpia cel·la. Estem parlant de drons que introdueixen a les presons, doncs, droga, no sé si armes, suposo, navalles. Estem parlant de situacions que dius, ostres, però què passa? Què està passant? Perquè ja no parlem de fets aïllats, estem parlant d'un dia a dia, no? Del dia a dia d'aquestes situacions. Vam parlem de tot això, parlem de la seguretat en general de les presons catalanes, i parlem amb el senyor Miguel Puello, secretari general del Sindicat Català de Presons, la SICAP-FEPOL. Miquel, bon dia, benvingut.
4: Hola, bon dia.
1: Bé, d'entrada, parlem d'aquest fet en concret. Què va passar exactament?
4: Bueno, es va produir una agressió brutal envers una funcionària, únicament pel fet de que li va demanar a la visitant de que cedís el pas a la utilització de l'ascensor a altres familiars d'una edat més avançada, i de cop i volta va succeir una agressió brutal i inesperada, i li va una pallissa, i afortunadament els altres familiars, fins i tot un senyor de 86 anys, va intervenir per mirar de protegir la funcionària, que aquest senyor també va sortir ferit, i fins que van arribar la resta de funcionaris van poder contenir-la. Però bueno, és una situació brutal, inesperada, però brutal.
1: Ja, ja. Aquí tinc que la va esgarrapar la cara, el pit, li va arrencar flocs de cabells, la va mossegar a l'avantbraç i al rostre. Vull dir, estem parlant de... Carai, sí. S'al·lucinen. I tot això, clar, un cop més, és inesperat, perquè suposo que les visites habitualment no fan això, però el que sí que hem parlat moltes vegades és d'agressions a funcionaris de les presons. Tan malament està la seguretat dins d'aquí? Perquè és la impressió que dona, Miguel?
4: A veure, les agressions en principi no haurien de formar part de la feina, i no ho han de formar. Treballar en una pressió comporta riscos, però que ens agredeixi no forma part del sou, ni s'ha de considerar normal. Un cop de puny, una mossegada, puntada de peu, agressions no són incidents regimentals, són agressions molt greus i no haurien d'existir, i molt menys de la manera habitual que succeeix. Pràcticament cada dia està passant.
1: Davant de tot això, què es pot fer per garantir o per millorar la seguretat dels funcionaris?
4: Pues la pregunta està la resposta. Millorar la seguretat dels funcionaris, i això no es fa. Tenim un sistema penitenciari català que els responsables polítics es van tant de dir que és un model d'èxit, un model envejat a tot arreu, però bueno, és un model que l'èxit només ho veuen ells, perquè no es coneix cap país del món civilitzat que hagi copiat el nostre sistema, o sigui que no serà tan d'èxit com diuen. I portem sense augmentar les mesures de seguretat i sense protegir els treballadors, pues, anys i anys. La gestió de la antiga consellera, quan governava Esquerra, va ser deficitària, fins i tot vam arribar al punt de que amb una companya més, Enric, sí, la van assassinar, sí, i la substitució, pues bueno, no ha portat canvis de persones, però les polítiques són les mateixes, o sigui, passa el que passa, i bueno, de fet, les últimes aparicions públiques del conseller de Justícia Espadaler han estat per parlar de l'eclipsi, gincames a Massenric, s'ho passa a la fresca, o sigui, ells viuen en un món en el qual la presó, bueno, és com una mena de casal d'estiu.
1: Augmenten el risc d'agressions a funcionaris? És a dir, és un risc del dia a dia ja?
4: El risc és una cosa, el problema és que aquí, o sigui, el risc ja no és només risc, és que pràcticament diàriament, si un obre el diari, troba que hi ha una agressió, pot ser en un centre, o incidents violents, o ahir vam tenir un altre suïcidi a la presó de Ponent, o sigui, la situació està realment fora de sí, i va pitjor, perquè això no s'està posant cap mesura per acabar, o sigui, tenim un problema de massificació que s'agreujarà, cada cop tenim més interns, les modificacions en el Codi Penal faran de que en un termini d'un any i mig encara augmenti molt més la població interna, tenim els mateixos equipaments, l'administració diu que té places, però bueno, per ella les places es posa una trallita amb una cel·la. O sigui, s'està incomplint la llei orgànica penitenciària de 1979 diu que l'ha de presidir el principi celular, una persona per cel·la. En el cas de Catalunya hi ha cel·les amb tres, i aquest pas tornarem a veure quatre o cinc interns com als temps històrics de la Modelo.
1: Carai, sí, mare meva. La situació no millora, pel que veig, més aviat tot el contrari.
4: No, és evident. Si mantenim les mateixes polítiques que no funcionaven el 2018, el 2020, el 2022, doncs no funcionarà el 2026. Tenim una població a les presons que és molt diferent de la que es tenia fa 20 anys, i nosaltres mantenim les receptes que ja costava que funcionessin fa 20 o 30 anys. Pensar que tenim unes presons en la qual el 53% de la població són estrangers, hi ha un percentatge de la plantilla de les presons d'interns que, òbviament, és molt violenta, perquè sempre és un percentatge petit, afortunadament.
1: El percentatge d'estrangers és molt elevat, no?
4: Sí, de fet, ara estem en 53%, i tenim en compte que dins dels 47 nacionals estaríem parlant de tots els que estan inclosos els nacionalitzats.
1: D'acord.
4: O sigui que el percentatge encara seria més alt si descomptessin les nacionalitats o regularitzats.
1: Doncs senyor Miguel Puello, secretari general del Sindicat Català de Presons, escolta'm, gràcies per aquests minuts que ens has dedicat per explicar-nos tot això molt amable.
4: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Bon dia, gràcies. I aquesta és la situació. La pregunta continua sent la mateixa. Abans la fèiem amb el tema de l'habitatge. Si hi ha polítiques que s'apliquen amb tota la bona fe i no funcionen, pues, no sé, s'han de canviar. Però clar, aquí està en risc, insisteixo, torna al joc de la política. De seguida parlarem d'una altra història que també entra la política pel mig. I és un col·lapse de trànsit al centre de Montblanc, especialment els divendres i diumenges per la tarda. De seguida en parlem d'això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
0: Escuchas Mediodía Cope.
5: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
6: Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
7: ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún

0: Està molt bé fer noves infraestructures i imagino que és una qüestió d'inversió de temps, no? Montblanc està en un punt d'aquests de fil. Fins i tot ara mateix Google Maps et deriva, en funció per on vagis, per dins de Montblanc, perquè hi ha, és el camí curt i no hi ha accessos habilitats. De fet, el resultat és que el Montblanc, especialment diumenge tarda i divendres tarda, es col·lapsa, bàsicament. En parlem. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia, José Miguel.
0: I és que Montblanc, sobretot divendres i diumenges, tenen un col·lapse perquè Google possiblement té part de la responsabilitat davant de tot això. Què passa?
1: Bé, té part de la responsabilitat, però no és la causa. A Montblanc passen moltes coses, a la capital de la Conca de Barberà, una població que és molt recomanable la seva visita, especialment doncs, el que seria el seu aspecte i el conjunt històric artístic del centre històric.
0: Magnífic.
1: Però Montblanc, hores d'ara, té un problema perquè, com dèiem, pràcticament és l'eix de la comunicació de la costa amb l'interior. I són milers i milers de vehicles que passen per Montblanc amb els seus desplaçaments per la costa. Per això tu molt bé has parlat del divendres i el diumenge, que serien les dues jornades de més trànsit, però el problema gairebé és diari. I quines són les causes i el per què? Primer l'hem de trobar a el que seria l'autopista AP2, antiga autopista, ara ja gratuïta, amb el qual des de fa molts mesos a l'accés de Montblanc, per un problema amb el ferm, hi ha un carril tallat. Això ja provoca petites retencions amb el que seria l'accés on estaria, en aquest cas, la font de tots els problemes, que és la rotonda coneguda com la rotonda de Rifacli. Es diu així per la famosa empresa de galetes que està ubicada al costat d'aquesta rotonda. I amb aquesta rotonda passa tot perquè hi ha l'accés dels que venen de la AP2 cap a la costa,
0: sí,
1: i els que volen accedir, òbviament, cap a l'AP2. Però, a més, hi ha l'altre punt de la gran discussió. S'ha fet una magnífica obra, per fi, que és el túnel de l'Illa, que abans havia de passar per tot el coll de l'Illa, que és l'A27, però no ha acabat connectant amb el que seria l'enllaç de l'AP2. I hi ha 6 quilòmetres de circunvalació per Montblanc, fins i tot uns quilòmetres amb un carril per sentit. Aquí provoca també retencions. Per tant, ens trobem amb una doble retenció i amb una rotonda, el que possibilita que hi hagi una gran aglomeració de vehicles, i aquí amb els nervis dels conductors, el que tu acabes de dir. Arriba Google Maps, els conductors demanen solucions, i Google Maps el que fa encara és empitjorar la situació perquè desvia el trànsit cap al que seria la dreta de la rotonda, és a dir, l'accés directe a la població, que a banda del seu, estem parlant de 8.000 persones que viuen a Montblanc, la seva circulació pròpia, afegeix centenars i centenars de vehicles pel seu centre urbà. Així està la situació, no sé si està ben explicada o no, però que sí que vull dir és que cada divendres i cada diumenge a Lleida és molt comentat, per exemple, amb els seus accessos a la Costa Daurada, també perquè seria tot l'interior, doncs que han de passar per Montblanc, que s'han de buscar vies alternatives perquè el cacau és important.
0: Clar, llavors Google Maps el que fa és buscar-te la ruta alternativa o la ruta més curta i li toca passar a Montblanc, que té tot això. Doncs parlem...
1: Sí, cap a... la rotonda ja és a Montblanc, és l'entrada, sí, però sí, convergeix tot amb aquesta rotonda.
0: Parlem amb l'Ajuntament de Montblanc, concretament parlem amb el regidor de mobilitat de Montblanc, el senyor Oriol Pallissó. Oriol, bon dia, benvingut.
2: Bon dia, gràcies.
0: Quin cacau, eh? És que com gestionem tot això, Oriol?
2: Quin cacau, però en el fons heu donat el problema i la solució, i només n'hi ha un.

0: el Ministeri de l'Estat espanyol doncs, es posi les piles d'una vegada i facin aquests 5 quilòmetres que han de connectar doncs, l'A27 amb l'AP2 i llavors aquest que cau desapareix automàticament. I, per tant, el que hem de reclamar amb tota l'energia ni a Google Maps ni enlloc més, i jo crec que al final, no és el final i que no és un final llunyà, sinó que jo crec que serà proper i hi haurà d'haver mobilitzacions i que els pitotes de divendres i diumenge encara siguin més greus i jo crec que sortirem al carrer, ens manifestarem i jo crec que l'Estat ho ha de veure, diuen que és l'obra prioritària de l'Estat a Catalunya, jo crec que ho és poc, i per tant el que han de fer és posar-hi... Van fer la gran inversió, que el túnel del Coll de l'Illa era una cosa que jo recordo el meu pare quan era petit, deia, ja ho sentia, no? I, ostres, jo vaig tenir la sort com a alcalde d'inaugurar-lo, però clar, allí es va quedar, no?
1: Allà es va quedar.
0: Però
1: aquests 5 quilòmetres estan previstos, no?
0: Aquests 5 quilòmetres estan previstos, de fet ja hi ha el projecte i el que han de fer és licitar i executar l'obra. Però això ja no ens treu que 3 o 4 estius més els tindrem així, no? I per tant això, abans era juliol-agost i la cosa s'ha anat desplaçant amb el temps, no? Diguéssim.
1: Sí.
0: I des de Setmana Santa fins gairebé al pont de Tots Sants, això és així cada divendres i cada diumenge. Llavors la gent de Montblanc, gairebé ja sabem que els diumenges no sortim de Montblanc, perquè al tornar ens costarà molt entrar, i els divendres tampoc mirem de no sortir, o si sortim, sabem que hem de sortir en alguna hora o tornar en una altra, no? Però tenim molt clar que si el que no volem és passar a Montblanc i veure'l des de fora i no entrar-hi, doncs hem de sortir el divendres i el diumenge, i si no, doncs ens hem d'adaptar, no?
1: No, és important, això. No, per cert, estava el del frem de la P2, l'accés de la P2, que porta mesos també esperant un maquillatge, no? Una reparació.
0: És tot plegat, és un cúmul de situacions que, bueno, tampoc no és sorprenent, en aquest país, vull dir, tenim les infraestructures que tenim, tenim els serveis com els tenim, i per tant, sorpreses les justes. El que sí que trobo és que jo crec que els veïns i veïnes tant de Montblanc com de les nostres pedanies, que nosaltres tenim 5 pedanies, i n'hi ha una principalment, que és la Guàrdia dels Prats, que està molt afectada per això, perquè ells quan arriben a l'anomenada rotonda de la Rifacli, que jo sempre dic que és l'eix vertebrador del sud de Catalunya, i que per això ara doncs, hi ha inversions importants que s'estan fent amb un nou polígon logístic, tot això que encara greujarà més. És a dir, per una banda, estem molt contents perquè captem noves indústries i veiem com el territori va creixent i tenim una promoció econòmica que tira endavant, però per altra banda, si les infraestructures no ens acaben d'acompanyar, ens quedarem allà amb un bolet impressionant que no ens sabrem sortir. Per tant, jo crec que els veïns i veïnes han aguantat moltíssim i que com a ajuntament el que hem de fer també és potser això, engrescar-ho i escolta'm, si hem de sortir a reivindicar-ho, els veïns de l'Illa ho van fer molt bé quan van tenir les esquerdes de l'Illa i al final vam aconseguir les indemnitzacions, vam aconseguir seure en una taula amb el Ministeri, doncs ara hauríem de fer el mateix i que aquestes obres, si tan prioritàries són, ho siguin realment de veritat i que es vegin fets.
1: Sergi Tol, vols fer alguna pregunta?
2: Sí, és molt interessant les paraules que està dient l'Oriol. Primer ha fet una notícia respecte a que pot haver l'inici de mobilitzacions. Evidentment és un problema que ja s'ha greujat des de la Setmana Santa amb el que està passant a la AP2, però a mi m'agradaria parlar ara de les solucions puntuals, és a dir, a banda d'aquest calendari, d'aquesta obligació, evidentment aquest enllaç absolutament necessari de l'A27 on acaba el túnel de l'Illa amb l'AP2 que resoldria el problema, però hores d'ara quina seria la recomanació de cara als conductors? És a dir, una seria potser continuar l'AP2 i fer una sortida com abans passava per evitar el túnel de Viella, per el túnel de l'Illa, perdó, cap a gairebé baix? Aquesta seria la millor solució per evitar aquesta rotonda de Riflaqui, perquè si no el problema continuarà al llarg de 2 o 4 anys.
0: Clar, els que venen de Ponent està clar que haurien de sortir a Valls, que és allà on es desllogaria una mica el tema aquest, però el problema principal és la tornada, el problema principal és els diumenges, els divendres, diguéssim, tothom surt més escalonadament, però el diumenge tothom vol tornar, no? I llavors tots els que van cap a les terres de Ponent, cap a Saragossa, cap on sigui, cap a Andorra, perquè, clar, és el punt, la ròtula aquesta vertebradora que us deia, tothom passa per allí, no? I, per tant, vinguis de la Nacional 240, vinguis de l'A27, vinguis d'on vinguis, acabaràs allí al mig. Llavors, lo de Google Maps, bueno, clar, això ens emprenya la gent de dins del municipi, no? Que ens passen per la carretera i llavors tu dius, ostres, vaig un moment a comprar el que sigui, o vaig a la piscina, o vaig on vulguis, no? I et trobes amb trànsit, no? Llavors, això és un problema que és nostre, però a curt termini una solució no hi és, i l'única solució, i crec que a tothom satisfaria d'una manera o una altra, és que poséssim unes dates amb uns terminis clars, no? I llavors, escolta'm, si llavors allò no es compleix, tornem-hi, no? Però tenir unes dates és l'essencial, i ja et dic, i jo crec que les mobilitzacions arribaran perquè són necessàries, perquè és l'única manera de ser escoltat quan, si el diumenge, de normal, ja és un merder, imagina't si a més es talla la rotonda de la Rifacli. És que el merder ja és increïble, no? I llavors...
2: Sí, però potser, perdó, Oriol, l'únic també de l'operació tornada, evidentment cap a Ponent, cap a Saragossa i cap a Andorra, també seria, curiosament, no passar per la nova obra, que està molt bé, sinó novament agafar el que seria l'AP2 per baix, per Santa Maria.
0: Exacte, l'únic que, clar...
2: És l'única solució aquesta.
0: Suposo que el que no es pot fer és tallar, no?, doncs el túnel del Coll de l'Illa fins a Montblanc i llavors inhabilitar, doncs, una via nova, no? I és tot molt complicat.
1: Mare
0: i està clar que solucions provisionals n'hi poden haver, no al gust de tothom segur, tampoc, però bé, ja et dic, jo crec que l'única i la bona és tenir unes dates de quan començaran aquestes obres, quan tardaran, quina inversió hi ha i si realment aquest projecte ha de tirar endavant, perquè el que està clar és que gastar-se 154 milions d'euros en un túnel del Coll de l'Illa, acabat d'inaugurar el més segur d'Espanya, bueno, que és tot brutal, i després el deixes allí amb un coll d'ampolla que no pot absorbir absolutament res. Això és de país de pandereta, el fet de fer una infraestructura i deixar-la inacabada, no? I això és el que ha passat aquí. S'ha fet una infraestructura molt gran i l'han deixat inacabada.
1: Doncs, senyor Oriol Pallissó, regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Montblanc, escolta, gràcies pel temps que ens has dedicat per xerrar de tot això molt amable.
0: Gràcies a vosaltres per donar l'altaveu, a veure si entre tots doncs solucionem el problema.
1: Tant de bo. Va, que de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
3: Migdia.
4: COPE, Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat. Estàs escoltant...
5: COPE Tarragona.
3: 93.5 FM. ¿Tienes algo que decir?
5: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
3: Y escríbenos.
6: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
7: Nunca sabes qué va a pasar en verano.
8: Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche.
9: Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
10: Seguida la última hora de los gordos.
7: Pero sí, ¿dónde enterarte?
11: Ahora contamos más cosas en la cadena COPE.
7: Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.
12: En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
13: ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada?
14: Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
13: Ya sabes que aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas.
12: Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
13: A las 4:30 ya estás dando vueltas, ¿no?
15: Me he reinventado y me he ido a trabajar a una fábrica de helados.
14: Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
16: ¡Cuidado que el partido se está rompiendo!
12: Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
14: Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
12: Compatible con CarPlay y Android Auto.
3: Migdia.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
1: Bé, hem estat gaire optimistes posant les senyals horàries. Realment, no us espanteu, anem bé d'hora. Són les nostres senyals horàries que no estaven on haurien d'estar. Perquè ara mateix passen 45 segons de dos quarts de dues del migdia. És a dir, perquè... Ah, no, ara, un minut. Posa-li un minut. Un minut que passa de dos quarts de dues del migdia. Bé, és el moment d'actualitzar la informació de serveis i comencem per la meteo. Una tarda nit que tenim una mica de tot. En aquest punt àlgid d'aquestes onades de calors, d'aquestes calorades, d'aquestes nits tòrrides, Barcelona ja ha arribat a 54 nits tòrrides en el que portem d'estiu. Seria la ciutat que ara mateix té més nits tòrrides acumulades, encara que, bé, estiguis on estiguis, les nits tòrrides és tot un què. D'entrada, atenció, alerta. Alerta aquesta tarda activada pel servei Metocat a Ponent, sobretot, i Terres de l'Ebre, per intensitat de calor i calor nocturna. D'entrada, serien les comarques del Segrià, atenció, Lleida Capital, la Ribera d'Ebre, tota aquesta zona, hi ha una alerta taronja per aquesta intensitat de calor que pujarà i tindrà el seu sostre avui. Però no només serà això, sinó que ja a partir d'aquesta tarda hi ha núvols d'evolució al Pirineu i possiblement fins i tot tocarà Prepirineu, on poden tenir aquestes patacades de pluja. Un avís per intensitat de pluja en 30 minuts del Servei Català. I tenim una mica de tot en funció del què. També l'alerta per calor la tenim a la Catalunya Central, Baix Llobregat, el Vallès Occidental, tota aquesta zona tenim aquesta intensitat de calor. Sembla que això s'acaba. Sembla que això s'acaba. I a partir de demà, si és cert que començarem el dia amb alguna pluja cap a la costa central, possiblement, algun plugint que es pot deixar escapar, hi ha una intensitat de calor a tota aquesta façana litoral, hi ha presència de núvols i pluja, plugim, més que pluja, és un plugim d'aquests, xirimiri d'aquests, no? Ja deixa entreveure que això canvia, perquè ja dijous comencen a baixar les temperatures i comencen els actes de presència de pluja, tot i que esperem que continuïn aquestes calors elevades, aquestes temperatures elevades per la nit. Serà a partir de divendres i cap de setmana on les temperatures estarien pel que toca per l'època. Punt, ja està. Serien temperatures pròpies de l'època de l'agost que estem. Que visto lo que hay, casi es de agradecer, és el que hi ha. Bé, i com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
10: Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències a l'autopista P7 i intensitat a Sant Cugat del Vallès i a Subirats en sentit Tarragona per a dos camions avariats que ocupen part de la calçada. Per tant, demanem extremar la prudència en aquests trams. També hi ha intensitat a la mateixa P7 a Castellbisbal en sentit nord, en sentit Girona. A l'A2 està tallada la sortida de Tàrrega en sentit Lleida per un camió avariat i això provoca intensitat. La C14 està tallada a Fígols i Alinyà en sentit la Seu d'Urgell per un camió avariat i a desviaments per trams alternatius. A la C25 hi ha lentitud a Sant Pere Sallavinera en sentit Lleida per un camió avariat que talla un carril, per tant, precaució. A la Nacional 340 hi ha intensitat a Vilafranca del Penedès en sentit nord. A la Nacional 145 hi ha cua a les Valls de Valira en sentit Andorra, en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre Horta i Collserola en tots dos sentits per obres i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i lentitud de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Bé, i l'actualitat esportiva que passa, sobretot en clau blaugrana, perquè avui tenim el Gamper. Sí, Joan Batllor, i benvingut. Com estàs?
17: Molt bé, Cruz. A mi m'agradava més aquell Gamper de quan jo era petit.
1: Quatre equips, semifinals sí. I final, eh? Allò molava, eh?
17: Allò molava. Es disputava amb dos jornades. Sí, el dimarts sí. Hi havia dos partits de semifinals i evidentment el dimecres descans i el dijous tercer i quart lloc i final.
1: I final, era molt més xul, era un Gamper amb contundència, eh? Sí. Però suposo que és una qüestió econòmica això, no? Perquè clar, no és el mateix que vingui un equip que vinguin tres, a part del Barça.
17: Sí, no sé, jo crec que ja també per les protemporades que fan els equips és molt difícil.
1: Massa tenir, càrrega de partits.
17: Sí, tenir un equip pràcticament tota una setmana en una ciutat és tot més complex. Ja des de fa molts anys es fa un partit i ja està. I hi ha hagut fins i tot algun any que el Gamper s'ha jugat amb algun partit de Lliga ja disputat,
1: sí,
17: no? Com una mica toro passado, ja una mica encaixat.
1: Això descafeinada, això és molt descafeinat, allò també.
17: Sí, no però el d'aquest any jo crec que està bé, perquè arriba abans que el Barça debuti a la Lliga aquest diumenge al camp de l'Elx. El rival és un rival de gamma baixa, és l'Alali Egipci, però el partit d'avui té, jo crec que té al·licients. Té l'al·licient d'aplaudir a Rodri en la presentació de l'equip, perquè el Gamper el partit com a tal es juga a les 8, però a les 7 de la tarda hi ha una mica l'acte de presentació de la plantilla i tal. Aquí sortirà Rodri, la gent el podrà ja ovacionar, tindrem els parlaments en principi de Flick i del que és ara mateix el primer capità, que és Rafinha, i després del partit té al·licients, com veure per primera vegada al Camp Nou els nous fitxatges, a Gordon i a Adeyemi, a veure què s'inventa Flick com a davanter centre, perquè el Barça continua havent de reforçar aquesta posició, i el partit d'avui ja sí que servirà com una mena de test ja de banc de proves, jo crec que bastant fidedigna, provant coses ja pel partit de Lliga de diumenge al camp de l'Elx.
1: Quines altres novetats portem en el camp dels esports?
17: Doncs mira, avui juga partit de Lliga, això que comentàvem ahir, calendari tan estrany. Ahir no hi va haver partit.
1: Mitja de la primera divisió, sí, de primera jornada, comença la segona, una cosa molt estranya, sí, estranyíssima.
17: Avui juga el seu partit de la primera jornada, l'Atlètic de Madrid.
1: Vale, és primera jornada,
17: és primera,
1: no?
17: Jornada, primera jornada contra el Màlaga, és l'Atlètic de Madrid-Màlaga. Ja va dir ahir Simeone que Julián Álvarez no entraria a la llista de convocats, la llista que va de sortir, i efectivament Julián Álvarez no està en aquesta llista de convocats. El que passa que Simeone va dir que no estava perquè després d'haver jugat al Mundial i tal no tenia encara el ritme idoni per entrar a la llista. Però a la llista de convocats sí que hi ha futbolistes que, igual que Julián, han jugat al Mundial, com Juliano Simeone, Baena, Llorente, Grimaldo i Musso. Aquests han entrat a la llista, Julián no ha entrat a la
1: llista. Això dona pista, o pot ser una pista per dir, no, és que les diem que no, però encara hi ha negociació.
17: No, jo crec que no va tant per aquí la cosa com perquè igual Simeone està intentant estalviar-li a Julián,
1: vale,
17: exposar-lo al Metropolitano i que la gent el pugui xiular a l'espera de que passin aquests dies i s'acabi de solventar definitivament la seva situació. Jo crec que va més aviat
1: per aquí. Sí, perquè l'Atlético ha estat molt contundent, davant
17: sí, no.
1: Molt contundent.
17: I la porta continua tancada, i ahir el Víctor ens explicava que el Barça continua amb la porta oberta, amb esperances de poder-lo fitxar, però que ja s'ha marcat finals de setmana, divendres, ja està. Cap de setmana, com a deadline, si no hi ha algun moviment abans d'aquest dia, doncs ja ens oblidem de Julián i busquem alguna altra alternativa. A l'Espanyol presenta la que fins ara és la seva última incorporació, el central eslové Derkusic, arriba cedit amb opció de compra del Zenit de Sant Petersburg. Al Girona ja escoltarem a Quique Álvarez, ja en la prèvia del partit de divendres de Lliga davant del Córdoba. El Girona, que per cert ha incorporat a Mumin, central ganès que arriba lliure del Rayo. En handbol, el Granollers guanya el Ciutat de Granollers, tant en categoria femenina com masculina, i el Mundial d'Hoquei Herba, bon empat de la selecció espanyola femenina, 1-1 davant de Bèlgica. Demà, últim partit de la primera fase contra Nova Zelanda.
1: Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies.
17: A tu, Cruz.
1: Que tinguis una molt bona tarda i un bon programa.
17: Igualment, fins ara.
1: Després, el Joan Batllori, Esports Cope, el Joan Batllori i tot l'equip d'Esports de Cope Catalunya ens actualitzarà aquests titulars i d'altres a Esports Cope, com explicava. Va, que de seguida entrarem a parlar de comunicació. Aquí hi ha diverses coses, dos temes que tractarem. Primer, parlarem del consum audiovisual. No sé si ho sabeu, però les dades ho deixen ben clar. Ara mateix, en qüestió d'opció a l'hora de veure tele com a aparell, YouTube és el rei. És el rei del saló. De seguida en parlarem d'això, amb l'Helena Neira, que d'això te'n sap un munt. I després, avui és el Dia Internacional de la Fotografia. Avui és el dia parlarem de fotografia perquè, per exemple, la primera fotografia de Barcelona es va prendre el 10 de novembre de 1839. Va ser al Pla de Palau. És una captura històrica. I, de fet, la història de la fotografia comença al 1826. També en parlarem de tot això. I en parlarem aquí, a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
18: Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
19: Tú dices en tu libro algo que resulta provocador. Hacer dieta nos inflama.
20: Todo el mundo que quiere hacer una dieta quiere hacer una dieta súper restrictiva total.
19: Pero tú que compartiste tantos años de vida con él, cuéntanos quién era José, quién era Camarón.
21: José era mi marido y Camarón yo creo que ya pertenece al mundo entero.
19: ¿Podemos negociar las comisiones si tenemos nuestros ahorros en un banco?
22: No es que podamos negociarla, es que tenemos que negociar.
23: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
24: De lunes a viernes de 3 a 7.
25: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
26: ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
27: Ganarles el derbi es lo único que pido.
28: Volver a ser grandes. Otro Sextete será demasiado.
29: Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar.
0: Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es.
2: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.

0: Seguro que al fin y al cabo es quitar un ladrillo y ponerlo, que intentar reparar un pilar. Un pilar es una cosa muy seria, es una intervención de descargar ese pilar, de apuntalar el edificio, de intentar sustituirlo, o en el caso que veamos que hay muchos pilares dañados, pues ir a la demolición, no tiene más.
1: En eso están ahora en Granada, en revisar edificios. Lo contaremos en Mediodía Cope, ahora tu Cope más cercana.
2: Mediodía Cope.
3: Pilar García de la Granja.
2: Estar informado.
4: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprselas ya y deje de dar pena.
5: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Hazte mutuero.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
9: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
10: Qué ambientazo, mano.
9: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chicado sobre la línea.
10: Qué barbaridad.
9: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
10: Buena venta.
9: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
10: Ven a por más.
9: ¡Venta! Ocasión Plus.
2: ¿Tienes algo que decir?
3: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
2: Y escríbenos. Pilar García de la Granja.
3: Mediodía COPE.
11: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
12: Els veïns del número 5 del carrer Vallès de Lleida i dels números 13 i 14 del carrer Hospitalers de Sant Joan no podran tornar als seus domicilis per motius de seguretat fins que s'enderroqui l'edifici del taller incendiat diumenge a la nit, situat al número 3 del carrer Vallès. La paeria preveu l'enderroc en menys de 3 setmanes i és una cinquantena de desallotjats, tant de l'edifici afectat com també dels immobles de l'entorn, dels quals s'han reallotjat 30, tots d'aquest número que comentem. El número 3. Aquests 30 afectats, però, perdran casa seva perquè l'informe tècnic municipal ha conclòs que l'edifici està en risc estructural i que cal enderrocar-lo. Bon migdia, sóc la Mar Puerto, i per tal d'evitar entrades no autoritzades als immobles afectats, es tancaran els accessos als edificis. Efectius dels bombers i tècnics de l'àrea de disciplina urbanística de la paeria han acompanyat els veïns als seus domicilis perquè poguessin recollir pertinences bàsiques en condicions de màxima seguretat, i la paeria ha assegurat que les situacions particulars de cada família seran ateses de manera individualitzada pels serveis socials, que valoraran les necessitats específiques de cada cas. Al marge, avui tenen una reunió amb aquests veïns afectats per donar resposta als dubtes que puguin sorgir sobre l'evolució de la situació i les actuacions previstes en els propers dies. Per tant, estarem molt pendents d'això, però ara és moment de la informació de serveis. Avui dimecres domina l'ambient assolellat. A partir d'aquest migdia creixen nuvolades al prelitoral i a punts de la meitat nord. A més, també al llarg de la tarda augmentarà la nuvolositat pel terç oest. S'esperen xàfecs del Pirineu Oriental que podran afectar àrees pròximes, i a partir de mitja tarda també arribaran d'altres al Pirineu Occidental. La temperatura màxima és lleugerament més alta, amb valors que poden superar els 40 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I en aquests moments tenim 31 graus a Barcelona, 34 a Girona, 32 a Tarragona, 36 a Lleida i 29 a Andorra. I sobre l'estat de les carreteres li preguntem a la Mireia Camats. Mireia, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Hores d'ara l'autopista

0: Passen 10 minuts a les 3 de la tarda. Aquí arrenca l'Esportscope d'avui dimecres, un dia especial perquè avui el Barça juga al Joan Gamper. Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: Torna al futbol a l'estadi del Camp Nou. Torna també el Gamper al Camp Nou, que els últims anys s'havia jugat a Montjuïc i l'any passat es va jugar al Johan Cruyff.
1: Sí, es va jugar al Johan Cruyff, que el Barça començava ja, bueno, amb el tema de les obres i tot, començaven allà. És el darrer partit de pretemporada, com sempre, que serveix de presentació pels nous fitxatges perquè la gent vegi el nou equip normalment, encara que no sempre està acabat perquè queden uns dies de mercat, però que puguin veure els seus jugadors i els jugadors que jugaran durant tota la temporada. El Barça, que de 5 amistosos que ha jugat, és veritat que hi ha dos que són només de 45 minuts, però bueno, de 5 amistosos n'ha guanyat 3, així que d'aquest partit contra l'Al-Ahly s'espera, doncs, que puguin veure un 11. És veritat, intentarà Flick en algun moment un 11 molt similar al debut de Lliga per provar els seus titulars, però també a jugadors joves que han destacat durant tota la pretemporada, com són Jordi Pesquer, que el puguin veure des del Camp Nou, des de les grades, a tota l'afició, veure jugadors com Marc Bernal, veure jugadors de nou com bueno, els nous fitxatges com Karim Adeyemi, com Hanzat del Karim, que ha sigut i és el pitxitxí d'aquesta pretemporada, en fi, que vegin en persona a tots aquests jugadors. També hi ha hagut descomptes des del Futbol Club Barcelona, un 25% de descompte, un 40%, amb el Codi Rodri, ara que...
0: Sí, perquè les entrades, Víctor, fa uns dies estaven molt cares, ara ja veig que han baixat una mica de preu, perquè crec que fins ahir s'havien venut unes 35.000.
1: Sí, no estarà ple, o és el que preveuen, i llavors han fet descomptes. I ara el darrer és el de Rodri, amb un codi, posa Rodri al web, doncs tens un tant percent de descompte, i és el que ha fet el Barça, doncs, per cridar una mica a l'afició, perquè d'això en diuen la festa del Gamper, de fet, des del Futbol Club Barcelona, i el que volen és que avui estigui ple i que puguin veure sobretot els fitxatges, que són a la Deiemi, al Gordon, Visibu, que va marcar dos gols al darrer amistós, i evidentment a Rodri, el pilotador.
0: A Rodri el veurem en la presentació de la plantilla, un Rodri que avui ha fet, per ser el primer entrenament ja a les ordres de Hansi Flick, no?
1: Sí, dels darrers 6 dies ha fet 3 entrenaments, és el primer, evidentment, en clau Barça. Avui ja s'ha entrenat, ahir ja va tenir tot el... va tenir un munt de coses ahir, clar, va tenir la revisió mèdica, va firmar el seu contracte, després un dinar llarg a Barcelona amb la cúpula del Futbol Club Barcelona, capçalada evidentment per el president Laporta, i després la seva presentació. No ha tingut temps a més, però avui sí que s'entrarà el Rodri, també un Cancelo, que Cancelo fins d'aquí un o dos dies no serà oficialment jugador del Barça, per un tema, sempre hi ha aquests temes quan hi ha un club de l'Aràbia Saudita pel mig, doncs tenen aquests temes dels permisos, de tot el transfer internacional per poder jugar a la Lliga i tot, doncs encara que ha tancat contracte, però han de fer la nova fitxa i de més, doncs Cancelo triaran un o dos dies, però ja entrena amb l'equip. Avui no estarà el Gamper, no jugarà, perquè evidentment ni tan sols és jugador del Barça ara mateix, tot i que ja entrena amb en Hansi Flick, però sí que s'ha passat per allà i han entrenat tots tots els jugadors, menys Frenkie de Jong, que està lesionat, la resta han entrenat tots.
0: Recuperem algun document de la presentació d'ahir de Rodri, Víctor, que escoltant-lo ja veus que serà un futbolista que tindrà un enorme pes, és evident, al terreny de joc, però també a fora del terreny de joc, eh?
1: Sí, hi ha gent que fins i tot li demana de culers que ja sigui capità, que és veritat que sabem que Hansi Flick ahir explicava, no?, que els capitans de moment els ha decidit ell, perquè fins que no estigui la plantilla acabada no votaran. No està, evidentment, Rodri, però hi ha gent que fins i tot pensa en Rodri per com li veuen, per com té, per aquest discurs, perquè ha guanyat tots els títols possibles, perquè és un pilotador, això són paraules majors, és l'únic pilotador que té la plantilla del Barça ara mateix, que l'hagi guanyat, i Rodri, que s'explicava davant de 50 periodistes, evidentment se l'havia de preguntar sobre el Futbol Club Barcelona i el Madrid, sobre per què va triar un o l'altre. Diu Rodri que la seva primera opció sempre ha sigut el Barça.
2: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
0: Després, sobre aquest tema, hi ha una repregunta on ell, entre línies, es pot entendre, jo crec, bastant clarament que deixa entendre que si ha triat el Barça per davant del Real Madrid és per un aspecte futbolístic. Jo crec que ell té clar que per les seves característiques li va millor un estil de futbol com el del Barça que com el del Madrid, no?
1: Sí, totalment. A més, que els dos equips li pagaven el mateix. Vull dir, demanava un salari que era alt perquè és un pilotador, perquè ha guanyat tot, perquè considera que havia de ser el seu salari i així li pagava el Barça, però és que li paga el Barça, però és que el Madrid també. Vull dir, el tema econòmic, estaven els dos clubs igual, sabien les condicions econòmiques, estarà, és top 3 de jugadors millor pagats a la plantilla del Barça, ara ja Rodri, Rodri, però no era un tema de calés, va ser un tema futbolístic, i de fet, clar, amb els dies anem sabent i coneixem més coses. Ara sabem que Deco, que va venir més tard a l'estat d'Anglaterra, que allà quan estàvem a Anglaterra ens deien, ja vindrà Deco, que encara no... Estava previst que vingués un dia, bueno, vindrà el cap de setmana, al final, que no ha pogut. Doncs en aquell impàs es va reunir amb Rodri a la Costa Brava, perquè Rodri estava per la boda d'un amic a la Costa Brava passant uns dies de descans, i es va reunir, li va explicar el projecte futbolístic, li va preguntar quina era la seva situació, i allà va ser doncs quan Rodri va acabar una mica, bueno, li va convèncer el projecte. Després el va trucar a Flick, i tot això ve perquè la gent del Manchester City va avisar el Barça de que lo del Madrid no estava acabat de tancar, que podia, hi havia alguna opció i que si volien que ho intentessin. I així va ser, van muntar aquesta reunió, i quan li va explicar tot el projecte esportiu Deco a Rodri i Flick trucant-lo, doncs va quedar meravellat i va dir, aquest és el meu lloc, i per això va triar, el Futbol Club Barcelona.
0: Ell té clar que ha d'aportar experiència i que també, per la maduresa que té, ha d'ajudar a créixer els molts futbolistes joves que tindrà al seu costat.
1: Sí, i un d'ell és Marc Bernal, que parlàvem aquí, Joan, la setmana passada, no, del cas Marc Bernal. Què passa? Perquè el primer que va pensar tothom és, ostres, tapa Marc Bernal. Evidentment, amb la lesió de Frenk, i Marc Bernal havia de ser titular al costat de Pedri, llavors ara el tapa. Doncs no, el Barça, que a més li dona estima a Marc Bernal, que es van reunir amb el seu agent per millorar el contracte, per començar a parlar d'això a partir del setembre, millorar-li el contracte i ampliar-li els anys i també la clàusula, doncs se l'estima des del club, i també ho fa Rodri, que Rodri el que vol és ajudar els joves, considera que tenen molts bons jugadors a totes les posicions i que hi ha una plantilla de molt futur.
2: Soy un jugador que viene en una condición ahora mismo con 30 años, con una experiencia que quizás pues, muchos jugadores de esta plantilla no tienen, y para mí es importante entender que vengo a sumar, que vengo no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble, y que bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime en ese sentido. Así que bueno, creo que podrá crecer a mi lado, y eso es importante, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes que puedan ver jugadores que vienen.

0: segurament el món en aquesta posició. Evidentment, Hansi Flick està encantat amb l'arribada de Rodri.
1: És fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor sis del món.
2: He can control pot controlar the game,
1: el joc,
2: but also in the
1: també
2: defense,
1: ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per nosaltres. I, per suposat, millora el nivell de cada jugador.
3: A Flick l'escoltarem avui, si no, parlaments de Flick en principi de Rafinha, no?
0: En principi seran aquests. Veurem si potser li donen un micròfon a Rodri o els fitxatges a Gordon i a Adeyemi, però en principi aquest segur, el de Rafinha com a primer capità, ho anuncia el propi entrenador, i el de l'entrenador, que és lo habitual, que parlin en el Gamper. Veurem després del postpartit també qui parla, i ens queda el dubte del dorsal de Rodri, que l'ha deixat Fermín passant.
3: Serà el 16, no?
0: Serà el 16, però clar, no? Encara no s'ha fet com oficial o no ha sortit ni al web de la Lliga. És evidentment que el 16, que és el seu número icònic, doncs queda lliure i tots els camins apunten aquí. En Rodri, que va signar per 4 temporades i que, com dèiem, avui ha entrenat, però és que només ha fet 3 entrenaments en 6 dies.
3: Un parell de coses de Mercato, Víctor. Tema Julián, el donem ja per finiquitat, sí. El tema, per descartat, o què?
0: El Barça,
3: no?
0: El Barça no el donen encara per tancat, però ahir el que sabem és que van consultar des del Barça agent de l'Atlético de Madrid, que no era Gilmarín, i els van dir el mateix: escolta, és un tema de Gilmarín, és un tema personal, no anirà al Futbol Club Barcelona. El Barça es va donar de temps fins al cap de setmana. Si ja hi havia gent al club que ho veia molt difícil o impossible, segueixen en la mateixa tessitura. Què pensen? Doncs en altres plans. Hi ha altres opcions, es parla de Lautaro Martínez, Gioqueres s'està oferint, Tresoldi és una opció, però és un jugador jove, no seria un jugador tan contrastat i tan golejador com vol Hansi Flick. Ara és el moment de Deco de tornar a treure, doncs, aquesta carta que ningú s'espera o aquesta operació que ningú s'espera, com va fer en Gordon. Doncs ara és el moment de Deco, perquè el de Julián segurament ja aquesta setmana, en algun moment, algú del Barça ja confirmarà que està descartat al 100%.
3: I ara, última hora del matí, abans d'entrar, he vist que sonava el nom de Livakovic, del porter croata, de l'Internacional, que va estar al Girona, que sonava com a possible reforç del Barça, no per aquesta temporada, sinó seria de cara a la següent.
0: De cara a la següent, Chesney va signar un contracte, una renovació de 2 temporades, però la segona la poden trencar qualsevol de les dues parts. Poden tallar aquesta segona any de contracte. Evidentment, amb l'edat de Chesney i de la situació de Chesney, que venia, que ell ho explica sempre, que estava jubilat i va venir aquí perquè va trucar al Barça i mira, li feia gràcia, ha donat rendiment, a la pretemporada està jugant de porter titular, hi ha un porter, Iker Rodríguez, que és molt jove encara li falta per poder ser el porter suplent del Barça, i Jakovic, que marxa a l'Almeria. Per tant, el Barça necessita pensar en un porter suplent. Fabrizio Romano posava aquest nom, era el porter suplent de Gazzaniga la passada temporada, amb aquests líos que tenien amb el tema de la porteria, Mitchell i demés, i és aquest nom que sona, i el Barça, clar, ha de pensar en un substitut d'un suplent, millor dit, de Joan Garcia, per si en algun moment a Joan Garcia li passa alguna cosa, tenir un suplent de garanties.
3: Molt bé. Doncs res, d'aquí una estoneta cap al Camp Nou, no, Víctor?
0: Cap al Camp Nou a veure l'Al-Ahly egipci, és el primer club egipci que juga al Gamper del Cairo, que, per cert, van caure contra l'Europa 2-1, contra el Badalona han guanyat 0-3 en aquesta pretemporada que han fet, que estan allotjats allà a l'Esperia, aquell hotel de la cúpula que veieu quan s'hi veniu de l'aeroport cap a Barcelona entrant per Gran Via, i que és l'equip del Hansa Abdelkarim, que és el pitxitxí d'aquesta pretemporada del Barça amb 3 gols.
3: Gràcies, Víctor. Fins després.
0: Fins després.
3: Pausa i nosaltres marxem de seguida cap a Madrid.
4: Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
5: Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
6: Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
5: Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
6: Citroën. Consulta citroen.es.
7: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
8: Carglass cambia, Carglass repara.
9: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
3: Tres i 22. Anem cap a Madrid, que avui l'Atlètic de Madrid debuta en partit de Lliga, partit de la primera jornada, a les 9 rep al Màlaga. Tenim el Javi Gómez. Hola, Javi.
10: ¿Qué tal, amigo Joan? ¿Cómo estáis?
3: Muy bien, Javi. Pues nada, hemos conocido la lista del Atlético de Madrid para el partido de esta noche contra el Málaga. Ya dijo ayer Simeone que en esa lista no iba a estar Julián, y es verdad, Julián no está en la lista, pero sí han entrado otros futbolistas que estaban en una situación en cuanto a rodaje de pretemporada similar a la suya, ¿no?
10: similar no, o sea, te diría exactamente igual, que son Llorente y Baena como jugadores de campo, Musso como portero, pero estos tres sí que han entrado en la lista de convocados. Entonces yo creo que volvemos a hablar

0: Les novetats del Mercato amb el Jan Sanés. Hola, Jan, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Comencem per saber què s'està movent a la Lliga Espanyola.
1: Doncs dia de moviments. Rugeri, oficial, deixa l'Atlético per signar per l'Aston Villa. Troy Parrott, davanter irlandès de l'AZ Alkmaar, serà nou jugador del Betis que pagarà 16 milions més 3 en variables. El València tanca la cessió de Pablo Maffeo, procedent de l'Olympiacos. El Levante treballa en la incorporació del central de 18 anys del Liverpool, Endueke. Un ex del Levante també, Pablo Martínez, arribarà lliure al Màlaga. Osasuna i Villarreal acorden la cessió del central Cambuala, que jugarà al conjunto rojillo. I Matías Vecino rescindirà contracte amb el Celta.
0: Això a casa nostra, fora de les nostres fronteres.
1: Mònaco i Paul Pogba han decidit separar els seus camins. El Chimi Ávila, un nou jugador d'Independiente, després d'estar 9 temporades al futbol espanyol. Rodrigo Mora ja és jugador de la Roma. Curtis Jones, del Liverpool, a Milà per jugar a l'Inter. Carlos Caleva, migcampista del Brighton, al Manchester United. I João Pedro renova amb el Chelsea fins al 2032.
0: Aquests són els moviments del dia al Mercato. Arribarem a 3:45, una mínima pausa i de seguida el debat amb els grans Tomàs Guasch i Joaquín Luna.
2: De dilluns a divendres.
0: Saluda al Poli Rincón. Hola, Poli.
2: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
0: Seguim.
2: Amb Joan Batllori.
0: Perfecte, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
3: Gil Superstar.
4: Ai, Frenkie. A mi me vas a presentar a Gil Manzano.
5: No vas a quitar a Cruyff o a Maradona.
6: ¿Quién es Cruyff? Vinicius es Cruyff.
0: Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
7: Esports. Cope Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
0: Obrim el debat Esports Cope amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs, bona tarda.
9: Hola, guapo, què tal?
0: Molt bé, home. I ens acompanya avui també el Joaquín Luna. Hola, Joaquín.
10: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. En el dia del Gamper, Tomàs, que bé, està bé el Gamper i tal. A mi m'agradaven els Gampers dels 70 i dels 80, aquells que duraven 4 dies, eh?
9: Hombre, i aquells amics de mon pare i similares que baixaven de Puigcerdà o de la Costa Brava i deien a la família que anaven al Gamper, no hi anaven, i per la nit trucant per telèfon, qui ha marcat? Clares! Era una cosa, sí, era una cosa extraordinària, però jo com era nano anava, i un dels grans records de la meva vida futbolera és un Barça 5 Flamengo 4. No recordo l'any, però jo era un nano i va ser un partit de tornar-te boig. Jo passava molt bé, i era aquelles coses de que abans pues, venia els clubs europeus i sud-americans que no veies. Estava molt bé el Gamper, sí, però bueno, no, és allò que diem que todo cambia pa mal, no?
0: Sí. Joaquín, és veritat que com el Gamper era a l'agost, des dels diversos llocs d'estiueig, és veritat que els pares muntaven expedicions cap a Barcelona en plenes vacances per veure el Gamper, eh?
10: Sí, sí. Home, era la fiesta de los Rodríguez, és a dir, hi havia aquella figura que ha desaparegut, que era l'home que es quedava aquí i tal, que primer començava com els equips de futbol, amb grans expectatives, no? I els 4 dies ja estaven una mica com avorrits. I el Gamper era la revifalla, perquè a meitats d'agost la gent no tenia excuses per fotre el camp una mica i estar a 48 hores. I molta gent ja deia, clar, per tornar, com acaba tan tard ja em quedaré a dormir. Ho deien amb un to com una mica d'una desgràcia, no? Bueno, faré aquest sacrifici. Era, jo estic amb el Tomàs, jo els records que tinc del Gamper, dels Gamper, poques vegades el ser reviscut amb aquell ambient que hi havia, aquella atmosfera de futbol, d'il·lusió, de... Era un torneig, en fi, extraordinari. Ara el que hi ha, ara, jo, per mi, si li diguessin un altre nom, no passaria res, perquè seria inclús bo per no seguir una mica atacant la memòria dels Gampers de debò, no?
0: Sí. Clar, és que abans, Tomàs, no hi havia tanta tele, tu no veies els partits del Barça i de la resta d'equips de pretemporada i veies els nous fitxatges a les noves estrelles per primera vegada el dia que anaves al Camp Nou a veure el Gamper, no? Tenia més xitxa.
9: Sí, home, i els estrangers, això és com el Mundial. Tu al Mundial descobries el Mágico González. Mm. Jo recordo que va venir una vegada aquí a l'Ujpes, que jo crec que va guanyar. Em sembla que va fer 4 o 5 de Barça, o no sé. Escolta,
10: No, el Dinamo de Moscou li va fotre 5-0 amb el debut de Buckingham, a la primera vegada, i la final, Ujpet Doxa de Budapest amb el Dinamo de Moscou i van guanyar els hongaresos.
9: Ah, exactament, això va ser el 5, l'hem fet l'altre, però bueno, vull dir-te que allà veies un tios benefaceques, me'n recordo, una sèrie de tios que no es veies perquè primer la Copa d'Europa jugava un, hi havia el que havia la Recopa, tal, eren tres o quatre equips a una jornada, si te, a una eliminatòria, dic, si t'eliminaves estaves fora. I això era, era descobrir unes coses magnífiques. Estava ple de tios molt futboleros que aprofitaven l'entrada els que venien de juerga, estava molt bé, això era molt, molt socialista, era molt... molt...
0: Jo no sé per què, recordo molt un tram a finals i principis dels 80 que va venir al Colònia, dos o tres anys seguits, i primer amb Schuster, molt jovenet, jugant al Colònia, i després ja quan Schuster ja vestia la samarreta del Barça, recordo que al Colònia li va fotre 4 al Barça amb un gambé.
9: Sí. I jo recordo un dia que va venir al Boca i em van fer una entrevista al Loco Gatti, sí, que es va pintar com el mejor portero del mundo i va fotre 9-1 al Barça.
10: Sí.
9: 9-1.
10: Sí.
9: I jo vaig anar, a l'hotel l'endemà i a veure, li dic, oye, què ha passat? El futbol és maravilloso.
0: Sí, està molt bé. Històries del Gamper.
9: Fantàstic, home.
0: Aliciens hi ha, Joaquín, per exemple, rebre a Rodri, que sortirà allà a la presentació de l'equip, rebrà els primers aplaudiments del Camp Nou. És un gran fitxatge pel Barça, Joaquín, no?
10: Jo la veritat és que crec que és el fitxatge de l'any, bueno, de la temporada. A mi m'ha sorprès, diguem, la manera així, com tranquil·la i que hagi vingut per una quantitat que a priori sona allò molt raonable, un tio tan bo, un jugador tan en un moment tan important, perquè ja ha deixat enrere la relació, i jo espero que tapi una mica la sensació de que gol, hombre gol, no hi ha, no? Això, en fi, a veure, aquesta cosa de la desaparició del nou clàssic, que, quins efectes tindrà? Per mi és una de les incògnites del Barça d'aquest any, no?
0: Sí. Clar, a més, el tema de Rodri, Tomàs ha tingut aquest punt de morbo afegit, que durant uns dies semblava que acabava o que anava al Madrid i ha acabat venint al Barça, no?
9: Sí, però bueno, jo és el que penso, que més enllà de la interna de l'assumpte, que podíem estar parlant 6 hores, aquest és un fitxatge extraordinari per a qualsevol equip del món. Perquè això no es discuteix, no? Escolta, ho tenia fet amb el Madrid, allà el Mourinho descobreix una cosa que jo en sabia, que el Mourinho havia parlat amb ell. I sembla ser que no el va veure molt entusiasmat. Cony, com es pot estar entusiasmat un tio que tenia el Barça al cap? Però deixant a banda totes aquestes collonades domèstiques, aquest tio és un fitxatge extraordinari, no? Ara, clar, queda, si aquest fitxatge et torna amb el Lewandowski amb 2 anys menys, estem parlant d'altra cosa. Però, bueno, has de tapar aquest forat, no?
0: Sí. A més, és un tio que jo crec que, Joaquín, tindrà una gran ascendència, a part del camp, que tots el coneixem com a futbolista, és el millor segurament en la seva posició. Se'l veu que és un tio que serà ràpid, un d'aquells capitans sense braçalet, i que jo crec que molta gent jove que hi ha al vestidor li farà molt bé un personatge com Rodri.
10: Sí, per mi aquest és un plus del jugador, que tens tota la sensació del món de que arriba una figura que és ben rebuda pel vestidor, indiscutible, amb la relació amb els altres companys de la selecció espanyola, i realment en tots els sentits pues, veus que el Barça crec que ha encertat. Costaria creure que no s'adapti a coses d'aquest estil, no? I efectivament transmet una autoritat, diguem, personal dins i fora del terreny de joc, que també és molt d'agrair, no?
0: Sí, perquè pensàvem, Tomàs, ve Rodri, ostres, Bernal tindrà menys minuts i tal, és veritat, segur que té menys minuts, però igual li va bé créixer aquests anys perquè és molt jove encara al costat d'un tio com Rodri.
9: Jo, si fos el Madrid, tractava de fitxar-lo amb ell. És que a mi em sembla que aquesta peça no la té el Madrid, que es pot jugar sense això, sí.
0: Sí,
9: jo sempre discuteixo que dius que el Madrid no ha tingut el domini dels partits. Escolti, un equip, quan jugaven Marcelo i Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, i el Benzema venir a rebre, i el Cristiano no tindria la pilota 80 minuts, com d'altres, però, cony, el equip et dominava. Ja va dominar Europa, no diem collonades. Ara, diu, escolti, amb aquesta cosa tu tens Camavinga, Tchouameni, tal, aquest Guler, que sembla que és un tipus que tal, però s'ha de veure, aquesta peça no la tens. Llavors a mi em sembla, pues, bueno, que realment el que diu el Mourinho, això també m'ho crec jo. Si tu parles amb un jugador que al cap el té en un altre puesto, què hem de fer?
0: Sí, clar. Sí.
9: Ah, escolti, però no hi ha cap altre al mercat, realment tu creus que això ho pots suplir? Això? No, pues mira, a partir del diumenge parlem, sortirem de dubtes, no?
0: Sí que és veritat, Joaquín, que al Madrid aquesta peça li falta. També, jo no sé si per la forma que té de jugar Mourinho i amb els davanters que té, Igual al mig del camp no pesa tant. No sé, quan estava Luis Enrique aquí, per exemple, el Barça sempre ha pesat molt al mig del camp, però quan estava Luis Enrique, que tenia el trident, doncs, ostres, el que pesava sobretot estava davant, no? No sé.
10: Sí, al final són equilibris i tu pots, diguem, apostar més per allò, la pegada, no? De dir, bueno, és igual no tenir tant la pilota, però jo sé que arribaré i tindré un percentatge molt alt. Entenc que aquesta és una mica l'aposta del Real Madrid. Jo també crec que aquest any el Madrid no es pot permetre el luxe de deixar la Copa, la Lliga i tal. Jo crec que amb el front domèstic torna un Madrid que estarà allà, no, fins al final, crec. I, bueno, i el Barça, que reforça aquesta idea de futbol col·lectiu amb peces com Rodri, doncs i el dubte aquest de bueno, si no al final no tens un nou clàssic, pues com qui farà els gols, no? Bueno, a veure.
0: Hem d'esperar que tanqui el mercat, Tomàs, a veure què fa el Barça amb el tema del nou. El tema Julián ja pràcticament ja el donem per mort.
9: Sí.
0: I esperem que Deco, d'aquí ja que tanqui el mercat, fitxi algun davanter.
9: Sí. Home, és que realment tens dos baixes. O sigui, és que tens Lewandowski i Ferran. És que això un dia parlarà amb l'Emilio, són més de 100 gols.
0: Sí. Jo vaig sumar entre Lewandowski, Ferran i Rashford 50 gols. L'any passat,
9: vull dir que si et vas una mica més al Real, o al ser i pico que diu l'Emilio. A veure, això és un forat que tens. És com coses que... És el mateix Rashford, diu, bueno, què dic? El Gordon farà aquests gols? Bueno, escolti, està per veure. Jo, de la mateixa manera que entenc que el futbol és un joc de migcampistes i el Madrid té pitjor migcampistes que el Barça, et dic que també hi ha una cosa que dic, escolti, això de jugar sense davanter centro, no sé com vols que et digui, és que acabes anant a Anfield i acabes anant a l'Arsenal aquest i acabes anant al Paris Saint-Germain. Sí. I llavors allà surt un tio que t'enxufa, el teu te l'enxufarà, pues no, i no ho sé. Sí. Això em sembla una mica complicat, perquè repeteixo, són dos tios que no tens.
0: Sí.
10: No, em sembla un forat tremendo que de Rodri, el problema una mica amb Rodri és que ja sembla que amb això ja ens hem oblidat del forat aquest que té la plantilla, i és un forat important perquè t'obliga a jugar molt bé tots els partits, mentre que quan tens un home a gol et pots permetre el luxe de jugar regular i que el tio aquell et tregui una mica les castanyes del fuego, no?
0: Sí. Molt bueno, bé.
10: Veurem.
0: A veure què fa el Barça, que encara queden dies de mercat per davant, i és veritat que durant tot el mercat de fitxatges s'han cansat de repetir que la prioritat era el nou, doncs el nou està per arribar encara. Ho deixarem aquí de moment, senyors, ha estat un plaer com sempre. Tomàs, Joaquín, gràcies, eh?
9: Igualment,
10: una abraçada.
0: Una abraçada, seguim.
8: Tiempo de juego.
11: El número 1 de l'esport.
12: El Barça vol la tercera lliga consecutiva i comença el seu camí al Camp de l'Elx. Ho continuem explicant al programa líder de la ràdio esportiva.
13: Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
11: Tiempo de Juego.
12: Aquest diumenge, des del Martínez Valero, Elx Barça.
14: Manolo Oliveros, Elena Condis.
12: Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
8: Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama
11: i el millor equip de la ràdio esportiva.

0: Vinga, anem ara amb l'Espanyol, amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
1: Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
0: Dia avui a l'Espanyol per presentar la que és, de moment, la seva última incorporació, que és el central Derkusić.
1: La quinta incorporación para esta temporada que se pronuncia Vanja Derkusić, central esloveno, 26 años, 1,86 de altura, internacional por su país, cedido por el Zenit de San Petersburgo ruso con opción de compra. Un jugador que esta mañana en su presentación cree que puede ser titular en breve.
2: No hagués vingut aquí si no ho cregués, llavors, bueno, entenc que hi ha molt bons jugadors, però tinc confiança en mi mateix, faré el meu millor esforç per demostrar que estic preparat i al final és l'entrenador qui decideix jugar a l'11 inicial.
1: Derkusić, recuerdo que estuvo en la convocatoria ante el Levante, no jugó, pero se pone a disposición de Manolo González incluso para enfrentarse ya al Real Madrid el sábado en Cornellà, donde Cabrera cumplirá el segundo de los tres partidos de sanción que decayeron por una patada, un manotazo al VAR el año pasado.
2: Per suposat estic preparat, tots som professionals i al final hem d'estar preparats en qualsevol moment, tant mental com físicament, per enfrontar-nos a un partit com aquest. Jo ja he entrat amb els meus companys i també he pogut veure què necessita exactament el meu entrenador.
1: En el acto de la presentación de Vanja Derkusić también ha estado el director general deportivo Monchi, que ha reconocido que se busca como objetivo prioritario un extremo después de que las opciones de Brian Zaragoza, Brian Hill, Kamate, Akomaç o Sigankov o bien se hayan caído o bien sean muy difíciles de concretar. Por cierto que el último nombre en salir lo publicaban los compañeros del Sport es Gabri Martínez, jugador catalán que está en el Braga portugués, ex del Girona. Esto decía Monchi.
3: Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción que estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa, pero sin pausa.
1: Monchi que espera cerrar las salidas de Miguel Rubio al Valladolid y también se le busca destino al lateral derecho Rubén Sánchez, con quienes no se cuentan y de esta forma liberarán fichas y masa salarial.
0: Perfecte, encara no s'ha tancat ni molt menys, per tant, tampoc al Mercato Blanquiblau. Així està l'Espanyol. Fem ara el bloc dedicat als equips catalans de segona, a 15 minuts per arribar a les 4 de la tarda. El Girona, Jan, ja ha parlat al míster Quique Álvarez en la prèvia del partit del Girona, que juga divendres al camp del Córdoba.
4: Sí, ha parlat Quique Álvarez. L'entrenador del Girona no ha volgut fer declaracions sobre el cas Sigankov, però sí ha aclarit la situació de Bennett.
5: És una confusió. Ja vaig dir ahir a l'altra roda de premsa que una mica aquí hi ha un tema a part i després els altres jugadors, pues, bueno, és un tema de que jo senti que estan físicament, mentalment i en tots els sentits connectats. No? Aquest una mica és el d'això de Bennett ara mateix, però bueno, està entrenant bé, ell està entrenant aquesta setmana, entrenant molt bé i bueno, en principi no passa res, demà estarà convocat.
0: Està bé que el míster diferenciï entre aquests dos casos. Un cas és el caps de Sigankov, que aquest sí que està en rebel·lia i es va negar a entrar en la llista de convocats del partit del cap de setmana. S'havia dit que Bennett, que estava a la banqueta, també s'havia negat a entrar per disputar alguns minuts i ha aclarit que no Quique Álvarez i que està a disposició de l'entrenador per si ho considera oportú. Què més, Jan?
4: Doncs al mercat, el Girona ha fet oficial la incorporació d'Abdul Mumin. El central arriba lliure després de finalitzar la seva etapa al Rayo i signa fins a l'any 2029. Hem pogut escoltar les seves primeres paraules com a jugador del Girona als canals oficials del club.
6: Hola, nois. El meu nom és Abdul Mumin Suleiman. Estic molt content de ser aquí. Tinc moltes ganes de veure-us a Montilivi. Som-hi, Girona.
4: La sortida d'Arnau Martínez al València s'estanca. El València no arriba a la quantitat exigida pel Girona i ha signat a Pablo Maffeo pel lateral dret.
0: Farem també un apunt del Sabadell amb la Marina Herrero. Marina, que demà serà dia al Sabadell de doble presentació.
7: Sí, avui dia tranquil a Sabadell. Segueixen entrenant de cara al segon partit de Lliga, que serà diumenge contra el Sabadell, i serà demà, com deies, a partir de quan començarem a tenir veus, perquè a un quart de dues tenim la presentació d'Edgar González i Gastón Valles, dos dels fitxatges que encara no estaven presentats, però que òbviament ja estaven amb la dinàmica del grup. De fet, Edgar ja va debutar, va ser titular i va jugar els 90 minuts contra l'Sporting, i divendres a més tindrem roda de premsa prèvia al partit de Ferran Costa. Com sempre, estarem pendents i ho traslladarem en antena.
0: Perfecte, doncs aquí us sentirem. 13 minuts i arribem a les 4. Fins aquí al futbol, pausa i capítol poliesportiu per parlar de bàsquet, d'handbol, que tenim protagonista, d'hoquei herba, de tennis i de moltes coses més.
8: ¿Lo echabas de menos?
9: ¡Claro que queda muerto! ¡Ven, cómo dale! ¡Cuidado que hay peligro! ¡La pone, la pone, la pone! ¡Ha pitado penalti, niño! ¡Cae al suelo! ¡Falta! ¡No te has dormido, no!
8: Sí, lo echabas de menos. Y nosotros también. Ya está aquí la Liga. Este miércoles desde las 8:30 de la tarde en COPE, Atlético de Madrid, Málaga.
10: Los mejores de la primera parte, Manolo, ¿con quién te vas a quedar?
8: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade. Los números uno del deporte.
11: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
12: valorado
11: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
12: Y otra. Valorado.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: Este verano tus vacaciones serán mucho más divertidas con la revista Semana. Durante el mes de agosto, consigue gratis nuestras libretas pasatiempos para toda la familia. Entretenimiento, juegos y diversión para grandes y pequeños. Y recuerda, son gratis con la revista Semana.
14: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
15: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.